Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.

0: Intento meditar.
1: Flash FM. Són les 6.
2: Eu, bon dia, això comença.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Hello.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.
2: Són les 6 del matí, és divendres, i ara mateix comencen aquestes 5 hores de Flash Matí a Flash FM. Benvinguda, benvinguts.

0: setmana i ja en porta dues consecutives. Muchacha, d'Aïssa, RVFV i Kremli, els tres artistes darrere d'aquesta cançó, que és la primera de tantes i tantes que sonaran al llarg del matí en aquesta nova entrega del Flash Matí. Bon dia.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Som-hi.
1: El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts d'aquest divendres, d'aquest 5 de juny. 5 de juny, ja, una tonteria. Ens estem cruspint la primera setmana del mes de juny, aquí, en un pim-pam, eh? Ara mateix comença el Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola, què tal? Gràcies per ser-hi. Benvinguda, benvingut. No sé com esteu vosaltres, eh? Si algú està a la tornada ara, després d'una nit que s'ha pogut allargar, potser, més del compte, eh? Tot i que, bueno, sé que la pluja ahir va fer una miqueta la guitza, que molta penya sortia, o volia sortir, al Primavera Sound, i la cosa es va complicar amb la pluja. La Patum també va haver de, doncs, fer-se una miqueta allò adaptada a l'aigua, a la pluja, que va caure també per allà. Bueno, altres llocs també de Catalunya amb caos meteorològic, però, escolta, no sé si algú, tot i així, va aguantar i va estar allà al peu del canó. Fiestero, fiestera. En tot cas, també, evidentment, estem especialment per la gent que treballeu i que esteu ara mateix en marxa engegant el vostre divendres camí de la feina, a la carretera o treballant des de fa estona. Escolta, aquí això, el que volem és fer molta pinya, que tothom estigui aquí ben connectat al Flash Matí de Flash FM i que gaudiu de les cançons, de la música que us hem preparat per avui. Vinga!
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: També de seguida avancem als concursos d'avui, perquè no en tenim un, ni dos, ni tres. Quatre concursos alhora avui al Flash Matí d'aquest divendres. Vinga, va!
2: Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón.
3: ¿Qué tal, mi gente? Yo creo el lago favorita.
4: ¡Jay Wheeler!

0: Se va a quedar aquí tan ample, ¿eh? Nicky, Nicky, Nicky Jam, El Amante, una cançó del 2017, que gairebé 10 anys després la recuperem, eh? Per començar aquest divendres, aquest nou cap de setmana, pràcticament ja, que tenim a la cantonada. Sí, sí, 12 minuts ara mateix, som al Flash Matí de Flash FM. Dale, dale. Engeguem el primer dels concursos d'aquest matí, si us sembla bé. Avui també us estarem sortejant al llarg del matí una entradeta doble perquè aneu a l'experiència immersiva del Super 3. Bravo, bravo. El Fantàstics. No sé si haureu vist algun anunci, alguna marquesina d'autobusos, pel carrer, a les xarxes, en fi. La fàbrica de la imaginació del Super 3, d'acord? Si algú vol anar amb el peque de la casa, amb la peque de la casa, avui us estem regalant una entrada i us estem fent una pregunta. Jo crec que es pot ser molt xula, eh? Què faries si tornessis a ser un nen o una nena durant un dia? Què faries, eh? Podeu participar a través del WhatsApp del Flash Matí, que ara mateix posem en marxa.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Què faries si fossis un nen o una nena durant tot un dia, d'acord? Sortegem experiències immersives al Super 3, entrada doble perquè aneu al Fantàstics, ubicat a Barcelona, vale? Ho sapigueu. Què faries durant tot un dia si tornessis a ser un nen? 628 060513.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Ara Manuel Turizo. Així comença aquest divendres, 5 de juny. Por un pendejo no se llora. Bon dia a tothom.

Així es titula. Solucions i no problemes. Tant de bo fos tot tan fàcil. Figaflaues, ja estaria bé, estaria guai. Temazo, eh? El flash matí d'aquest divendres, 5 de juny, 6 i 18 minuts. Bon dia a tothom. Tenim molta música, molt de ritme, evidentment. Una altra cosa no sé, eh? Però de cançons en sabem una estona. Sora Jamaican, bam, bam, el so d'Ugel. Som-hi. Som-hi.

0: És el Juan Magana amb la Belinda. Te voy a esperar. A les 6 i 25 minuts d'aquest matí de divendres 5 de juny del 26. Escolteu Flash FM. Pam, pam, pam. Som el Flash matí, evidentment. Avui us regalem una entrada doble per la nova experiència immersiva del Surfband 3, el Fantàstics. No sé si sabeu de què va el tema. És la fàbrica de la imaginació del Super 3. Està ubicada a Barcelona i us estem convidant. Us hi estem convidant. Estem regalant entrades dobles a canvi de respostes a través del WhatsApp a la següent pregunta. Què faríeu si fóssiu un nen o una nena durant un dia? Imagina't tornar una miqueta enrere. Què és el que faries? Aviam, aviam.
1: Hola. Bon dia. Jo el que faria, aviam, sí que n'he fet moltíssimes coses quan era petita. M'he tirat amb cotxets d'aquests per un barranc que Venga. Tenia la meva àvia. Bueno, n'he fet cada una, n'he tirat cada una. Però jo el que faria, si fos petita, em declararia a les persones que m'agraden.
0: Per què dius?
1: Em faria una foto per fer-ne un abans i un després.
0: Ah, això m'agrada més.
1: Ara, i de com era jo de petita.
0: Molt bé.
1: I sobretot, bueno, clar, si jo fossi petita, sí. No si retornessi un altre cop al passat.
0: Què?
1: No seria, jo què sé, tio.
0: Moltes coses, no?
1: Em faria tantes coses, saps què vull dir?
0: Ja.
1: És que...
0: Ah, t'has quedat pillada, no sé. Moltes coses. Què faríeu si fóssiu per un dia de cop un nen o una nena, de nou? Hola.
2: Bon dia, placero, fora de matí, soc Valerio.
0: Hola, Valerio.
2: Jo, si fos nen, aniria de colònia, perquè
0: Olé.
2: Me passava molt bé quan era nen petit i
0: tota amb els
2: companys del col·le, i això, aniria de colònia, una setmaneta.
0: Està guai, m'agrada el teu pla, m'agrada. Què faríeu si fóssiu un nen o una nena de nou durant un dia?
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Estem regalant una entrada doble per Fantàstics, la nova experiència immersiva del Super 3. Som al Flash Matí. De seguida el temps i l'informatiu, abans la Tini. Dos amantes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Els docents han tombat el preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval de professors de secundària. L'USTEC, el sindicat majoritari, respecta el resultat de la consulta i crida a tothom a la vaga convocada aquest migdia a Barcelona, tot i que defensava el sí al preacord. La consellera Niubó ha anunciat que aquest divendres convocaran una reunió amb els sindicats amb qui van signar el preacord per fer una valoració conjunta de la consulta. D'altra banda, la línia R3 de Rodalies està tallada entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via derivat de les pluges, segons ha informat Renfe. De moment hi ha un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. Les pluges van obligar també ahir a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona. I l'arcabisbe de Barcelona ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà català durant la benedicció de la Torre de Jesús. Ha dit que el missal es va publicar en castellà perquè s'entengués arreu d'Espanya. A més, el cardenal sosté que la polèmica no té ni cap ni peus perquè des de bon moment s'entenia que hi hauria català durant la benedicció. Els esports. El Barça de bàsquet ha perdut contra l'UQAM Múrcia al Palau. Els de Xavi Pascual hauran de jugar un tercer partit a cara o creu i amb el factor pista en contra, que decidirà quin equip es classifica per les semifinals de la Lliga ACB. I en futbol, la selecció espanyola ha empatat a 1 amb l'Iraq en el penúltim amistós preparatori de cara al Mundial. Els de Luis de la Fuente es van avançar amb un gol de Ferran, però els iraquians van empatar a la mitja hora.
0: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega i...

0: Aquesta és la col·laboració entre la Lola Índigo i el Manuel Turizo, anomenada Mil Coses. El flash matí d'aquest divendres, aquest 5 de juny, que estem començant des de les 6 del matí nosaltres, i és un programa que ja sabeu que us estarà fent companyia fins les 11 d'aquest divendres. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Avui estaràs content, no? Estaràs emocionat.
1: Bueno, déu-n'hi-do, i quina tarda que ens va... que vam tenir de tempestes. Van caure a prop de 100 litres entre punts del Berguedà i el Ripollès. Per tant, déu-n'hi-do, ahir els rius van créixer i força.
0: Sí.
1: I amb pluges, doncs, a bona part de les comarques de Barcelona i Girona, també a punts de, del sud. De fet, aquesta nit hi ha hagut un ruixat així una mica tonto al Canà, que és allà al Montsià, i ha deixat 40 litres allà. Pam!
0: Vinga.
1: Vinga, com qui no vol la cosa, saps?
0: Molt bé. I això avui s'hauria de repetir o ja, o
1: doncs,
0: ja no tant?
1: No, ja no s'ha de repetir més això. Avui es presenta un dia doncs, acompanyat sobretot per núvols al matí a punts de... del litoral i del prelitoral central, amb també les comarques de Girona, i a la tarda els núvols es traslladaran sobretot aquí, a punts de les comarques de Girona i del Pirineu, en un dia on podríem tenir alguna gota, sobretot a punts de l'interior de les comarques de Girona, poca cosa, després un cap de setmana marcat per un augment de la temperatura bastant destacat, sobretot a partir de diumenge,
0: vale.
1: I més ruixats de tarda, sobretot demà dissabte, a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona i punts del Prepirineu.
0: Molt bé. Està sent un inici d'estiu com molt tranquil, no?
1: Sí, bueno, no.
0: En aquest aspecte, no?
1: Mogut.
0: Va, tranquil, bueno. Vull dir... suau, de, sí, de calor, sí, sí. I tal, al contrari.
1: Sí, la setmana passada, que no era estiu, ens vam torrar i aquesta, doncs, mira, hem pogut respirar una mica més.
0: Exacte.
1: Ara bé, això s'acaba ja, eh?
0: Ja.
1: Una pujada de la temperatura que no vull ni veure.
0: Molt bé, ja ho anirem avançant dia a dia. Aviam, repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
1: Mira, ara mateix a Roses tenim 17 graus i mig, a Cabanes, a l'Alt Empordà, 16 graus, a Malgrat de Mar, 15 graus, i acabem a Prades, al Baix Camp, amb uns frescos 8 graus.
0: Gràcies, Jan Ponsa, fins ara.
1: Vinga, fins ara. Flash. Els matins són del... Flash Mati.

0: El Flash Matí en aquesta primera hora de programa. 6:45 ara mateix d'aquest divendres. Arriba el cap de setmana i tenim una festa per vosaltres. Bueno, una festa, una proposta, eh? Vosaltres decidireu on anar, perquè serà per ofertes i per opcions arreu del territori. Però si sou els veterans que fa anys sortíeu de festa a les tardes i nits del Jimmy's a Barcelona, ara estarà dient, hosti, jo anava, hola, que guapo. Doncs bueno, demà tenim Tardeo, Remember, el Jimmy's, bueno, Festa Jimmy's, vaja, el Bling Bling de Barcelona, al carrer Tosset, número 8 de Barcelona, d'acord? Bling Bling. Una festa per, doncs, aquells i aquelles que sortíeu a la Jimmy's fa molts anys. Allà punxava Sergi Domena i també repetirà demà, evidentment, serà, formarà part de la cabina de la tarda del Tardeo 90 de demà. El Bling Bling, Jimmy's, Tardeo 90, amb Flash FM, amb el Sergi Domena. Demà dissabte a la tarda, de moment hem d'engegar el divendres, hem de pagar aquest petit peatge, però ho estem fent aquí també com podem, amb cançons com, per exemple, el Malibu de Rusowski.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Bon dia i gràcies per ser-hi, evidentment.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Axwell, The Chainsmokers, Charlotte David, Fisher, Hardwell... Serà per noms.
2: Creuem dits. Creuem dits.
1: Sergi, agafa el telèfon.
3: Sergi, per favor.
2: Sergi, sisplau.
1: Sergi.
4: Hola, Sergi.
5: Hola, bon dia.
1: Ets el Sergi Rojo?
5: Som jo.
1: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
5: Estava escoltant-vos i acabo de pagar l'Alex.
1: Sí o no? Doncs t'emporten les entrades pel Maruca. Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?
5: Sí, molt content.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Aquest és, sens dubte, un dels artistes del moment, el Quevedo, des de les Illes Canàries i per tot el territori a través del Flash FM, a través del Flash Matí d'aquest divendres. En aquest cas és Colúmbia, però en té tantíssimes aquí a l'antena sonant, evidentment. Aviam, repassem el WhatsApp, perquè avui un dels premis que tenim per a vosaltres, un dels regals que us hem preparat, és una entrada doble perquè aneu a l'experiència immersiva del Super 3, que segurament haureu vist anunciat en algun lloc, a Instagram, a xarxes, a alguna marquesina d'autobús, algun cartell. Es diu Fantàstics, és la fàbrica de la imaginació del Super 3, i us regalem una entrada doble perquè aneu amb el Peque, amb la Peque de la casa, si voleu, gratis, gràcies al Flash Matí. Us estem fent la següent pregunta. Què faríeu si fóssiu un nen o una nena durant un dia? 628-06-05-13. Hola, hola.
1: Bon dia, Flasheros. Soc el Ferran de Solsona.
0: Hola, Ferran.
1: Pues bueno, vist què faria de petit, pues... Vist que n'hi ha hagut un que diu que aniria de colònies, pues jo sí. Em portaria millor perquè m'hi deixessin anar.
0: Ah.
1: Que sempre em queda castigat, cago en l'hòstia.
0: A punyatero.
1: Però... Crec que no canviaria res.
0: No, eh?
1: Tot el que vam viure per algú va ser i de tot sempre era un aprenentatge.
0: Per favor, Ferran.
1: La vida només es viu una vegada, Flasheros, a disfrutar-la, joder.
0: Hòstia,
1: va, que som el viernes.
0: Vámonos. Tu, m'ha agradat el teu missatge, eh? Així com molt Mr. Wonderful, però vale, vale. Te'l comprem, i tant.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Què faríeu si fóssiu un nen o una nena de cop durant un dia, eh? 628-06-05-13. Sortegem entrada doble per Fantàstics, l'experiència immersiva del Super 3. Va! Ella...

0: una sabrosa.
1: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

0: és la número 0 de les Bizarrap Music Sessions, en aquest cas amb el Daddy Yankee. I estem a l'espera de la 42. Bizarrap, espavila, per favor, eh? Escolteu Flash FM, bon dia, va.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7. Els docents han rebutjat l'acord amb Educació i continuaran les mobilitzacions. El 61,5% de mestres i professors han votat no a la consulta i es comprometen a continuar amb les vagues i manifestacions fins a final de curs. Començant per avui mateix, hi haurà vaga arreu del territori i una manifestació unitària a Barcelona que arrencarà a les 12 del migdia Arc de Triomf. L'USTEC, que ja havia assegurat que escoltaria el que els docents decidissin, ha compartit la convocatòria. D'altra banda, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos del govern per aquest 2026. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa han estat suficients per imposar-se als de la resta de formacions. Ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i s'aprovarà definitivament durant el ple del proper 2 de juliol. I continua la guerra mediàtica del cas Andic. L'entorn de Jonathan Andic ha publicat a través de La Vanguardia imatges de pare i fill caminant junts per la muntanya. És una imatge que els advocats fan servir per replicar una de les suspicàcies de la jutgessa que diu que no feien mai excursions junts. Els esports. El Barça de bàsquet ha perdut contra l'UCA amb Múrcia al Palau. Els de Xavi Pasqual hauran de jugar un tercer partit a cara o creu i amb el factor pista en contra, que decidirà quin equip es classifica per la semifinal de la Lliga ACB. I en futbol, la selecció espanyola ha empatat a 1 amb l'Iraq en el penúltim amistós preparatori de cara al Mundial. Els de Luis de la Fuente es van avançar amb un gol de Ferran, però els iraquians van aconseguir igualar el marcador.
1: Sona el Mega Crack a Flash FM.
3: La que manda.

0: Quevedo, no en tenim prou, eh? El Golpito, amb la nova línia, aquesta setmana com a megacracks de Flash FM. 7 i 5 minuts, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Dale, dale. Som el despertador més potent de Catalunya, Andorra, arribat el divendres. Bravo!
1: Bravo!
0: Vinga, toma ja.
1: Ole. Que bé, que bé, que bé.
0: Sí, senyora. Tenim tot el matí per endavant per despertar Catalunya, Andorra, fronteres i fer-ho amb música de la bona.
1: Sí.
0: I noticietes també curioses. Regals també. Sí. De seguida parlarem de tot el que tenim pensat per vosaltres de cara a aquest matí de divendres.
1: Quantes coses. Mira, parlarem del Primavera Sound.
0: Ai, la pluja.
1: La pluja ha estat la gran protagonista de la segona jornada perquè les fortes tempestes han afectat a Barcelona, bueno, van afectar ahir a Barcelona, i han obligat a l'organització a aturar temporalment alguns dels concerts més esperats de la nit.
0: Clar, però eren els últims, els més totxos.
1: Exacte, teníem a Massive Attack, Alex G, Mac DeMarco, Bad Gyal o Doja Cat.
0: Doja Cat, sí, Doja i no Cat. Van poder cantar, eh?
1: No van poder-ho fer per seguretat, perquè òbviament va ploure moltíssim. I el temporal va causar danys en una de les pantalles gegants dels escenaris principals.
0: Collons, quin
1: Llavors,
0: sou, eh?
1: Doncs, no, va haver-hi alguns escenaris que sí que van poder actuar, els més petitons, però els més grans no. De matinada sí que el festival va poder recuperar part de la programació, eh?
0: Clar, suposo que molta gent també devia marxar, però perquè a les 6 del matí jo m'he trobat molt poca gent pel carrer i altres anys després del Primavera Sound era un show, eh?
1: Totalment, totalment. Així que, bueno, veurem com evoluciona la cosa. Encara que crec que avui molta pluja tampoc es té previst.
0: No, avui
1: però
0: no,
1: això
0: avui
1: ja
0: no.
1: El Jan ens ho dirà després.
0: Avui no, avui la cosa ja més normaleta.
1: Bueno,
0: també la Patum va haver de sortir les figures allà tapades amb plàstic, però bueno, sí que allà són més fiesteros i no són tan tiquismiquis com a Barcelona. Van dir que sortim igualment a gaudir de la festa, eh?
1: Allà pluja, neu, pedregada, el que sigui, la gent surt a celebrar-ho.
0: És que els de Barcelona són molt delicats, eh? Que aquí ens falta calle, tu.
1: Bueno, no volem que la pantalla surti explotant, tampoc,
0: no,
1: eh?
0: Tampoc, no, va, evidentment que no, evidentment que no. Obrim nova hora d'aquest programa, Flash Matí, ja sabeu, fins les 11 a l'altra banda, amb himnes com aquest de Bad Bunny, Jayco, Dakiti. Bon dia, va!
1: Bon dia!

El cocó de la Marcurs des de Puerto Rico a Flash FM, al Flash Matí d'aquest divendres. Divendres, per fi, 7 i 12 minuts. Tenim preparat el JC Reyes. No podia faltar. Loquita, bon divendres, som-hi!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Tinto de verano, Don Simón.
3: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
2: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
4: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
5: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi? On sigui.
5: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya, tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
10: Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
10: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
15: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
16: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
15: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
17: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a UDA.ad.
18: Hola, té Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
19: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
20: 86 22 88.
21: Departament comercial del grup Flash Andorra.
10: Som This is Flash. Flash FM.
19: Flash.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a...

0: Es diu Santa, Rashan i Rau Alejandro a Flash FM, al Flash Matí, les 7 i 25 minuts ara mateix d'aquest divendres. Gemma Manzanero, hola, hola.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Avui estem regalant-vos una entrada doble perquè aneu a l'experiència immersiva del Super 3, que és el Fantàstic.
1: Bravo, bravíssim.
0: És la fàbrica de la imaginació del Super 3, està ubicat a Barcelona i avui tenim entrada doble perquè hi aneu gratis, eh?
1: Exacte, i si voleu participar només ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir, imagineu-vos que podeu ser nens o nenes durant 24 hores. Què és el que faríeu?
0: Què faríeu? Aviam.
2: Bon dia, m'agradaria moltíssim tornar a ser nena per un dia i m'aixecaria jugant amb les Barbies, amb aquella carrossa que tenia de princeses tan xula. Després demanaria anar a la platja, que quan ets petit t'arraboses ahí de sorra, que no et dona res, que t'encanta.
0: Sí.
2: I després demanaria sopar pizza d'aquella casera que fèiem amb la mama.
0: Ai, sí, que bo.
2: I també anar a Los Caballitos, a la fira, i bueno, m'encantaria.
0: Escolta.
2: Gràcies per alegrar-nos la vida.
0: A tu, a
2: bon
0: tu.
2: Cap de setmana, igualment. Un petó molt fort.
0: Petonet, hosti, m'acabes de fer ara mateix tornar bastant enrere en el temps, eh?
1: Escolta, que aquesta noia ho ha viscut al màxim, eh?
0: M'ha molat una altra hola.
3: Vamos, plageros, que anem bé!
0: Què passa, tio?
3: Pues yo, si fuese petit, no aniria a treballar.
0: No, ja, ja.
1: Clar.
3: Vinga, va!
0: Ah, vale, era jo,
3: vamos, que es viernes!
1: Okay.
0: Vinga, molt bé, participeu. Què faríeu si fóssiu petits nens, nenes, durant un dia, durant 24 hores? A canvi, una entrada doble per anar Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Que sapigueu que estan ubicats al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Obren cada dia, però si us convida al Flash Matí, doncs millor que millor, eh?
1: I tant.
0: Millor encara. Camí a 7:45. Va, de seguida tenim preparada la Batgial, la Karol G, el Romeo Santos.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ara prova aquesta dupla. Bele i Quevedo, jo i tu.

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell General va aprovar ahir la llei que regula l'aixecament progressiu de les pròrrogues dels contractes de lloguer, un text que va tirar endavant únicament amb el suport dels grups de la majoria, mentre que tota l'oposició hi va votar en contra. Les discrepàncies, però, van ser diferents segons cada formació. Andorra Davant considera que la liberalització del mercat hauria d'haver estat més ràpida, mentre que Concòrdia i el PS entenen que encara no es donen les condicions per retirar aquestes mesures. Per la seva banda, el govern defensa que les accions adoptades fins ara permeten avançar en aquesta direcció. I mentrestant, el govern habilitarà a partir de dilluns diversos canals d'assessorament per als llogaters que hagin rebut propostes per signar nous contractes abans de l'entrada en vigor de la nova llei del lloguer. Entre els recursos previstos hi ha una línia telefònica que quedarà operativa 24 hores i un assistent digital especialitzat en la normativa per atendre consultes quan no hi hagi personal disponible. Més temes. La Secretaria d'Estat d'Esports examinarà durant aquest mes de juny el funcionament de les connexions aèries operades per Air Nostrum entre l'aeroport Andorra-La Seu i les destinacions de Madrid i Mallorca. L'anàlisi arriba després dels nombrosos vols cancel·lats o interromputs durant el passat mes. El govern vol determinar si totes aquestes incidències estaven justificades abans de valorar el servei prestat per la companyia. També destacar que el Comú d'Andorra-La Vella preveu destinar més de 5,7 milions d'euros durant aquest mandat a la renovació de Vorovies. La iniciativa forma part d'un pla integral elaborat després d'una anàlisi detallada de la situació als diferents carrers de la parròquia. L'objectiu és que, en acabar aquest mandat, el 64% de les Vorovies es trobin en condicions òptimes. En successos, un vehicle va quedar ahir completament calcinat a la rotonda de la Margineta després de declarar-se un incendi mentre circulava. Els bombers van extingir ràpidament les flames i van confirmar que no va haver-hi ferits. Les causes del foc encara es desconeixen. I a Sant Julià de Lòria, ahir s'anunciava que reobrirà el Centre Cultural Laura Dià a finals d'aquest mes de juny, gairebé 4 anys després de l'incendi que va afectar l'equipament. Els actes de reinauguració es desenvoluparan entre el 25 i 30 de juny i tindran com a moment central l'acte oficial previst per al primer dia, el dia 25 de juny. L'edifici torna a l'activitat amb millores d'accessibilitat, confort...

0: Eo, temazo, pel la punta, eh? Amb la Ina, amb el Hot, del 2009. Poca broma.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Va, bon dia a tothom, que és divendres. Passen 6 minuts a 2:15.

0: Choque a Flash FM, al Flash Matí d'aquest divendres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Va, les portes del cap de setmana. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
0: Aviam, el Jan està content, perquè clar, per fi ha deixat d'haver de dir fa calor, i ara té més coses a explicar,
2: més coses. Ahir va ploure molt, sobretot a punts de l'extrem nord de Catalunya. Es van acumular més de 100 litres a la comptable Vila de Ripoll, per exemple. I avui, en principi, doncs, totes aquestes tempestes i ruixats no es tornaran a produir. Ens espera un matí, doncs, en principi, força tapat, amb bastants núvols a bona part de Catalunya, amb estones una miqueta més de sol, i a la tarda més núvols a les comarques de Girona i al Pirineu, i serà a les comarques de Girona on es podria escapar alguna gota. Un dia on les temperatures, doncs, com heu notat, si sortiu ara mateix a fora de casa, sí, doncs fa una miqueta fresca,
0: Ha baixat una miqueta, s'ha notat, sí, a primera hora, eh? Sí, s'ha notat.
2: Sí, sí. Cap de setmana el termòmetre s'anirà recuperant i demà a la tarda tindrem alguns ruixats a punts de l'interior de les comarques de Barcelona i Girona.
0: Molt bé, avisats que deu. Jan, anem a repassar temperatures d'ara mateix.
2: Doncs mira, anem cap a Ulldecona, al Montsià, amb 17 graus, a Sant Pere de Ribes, al Garraf, amb 15 graus, a Orís, a Osona, a 12 graus, i acabem als Alfacs, al Montsià, la més alta actualment, 19 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, adéu.
0: Som el despertador més musical de tota la ràdio. Sona Karol G, Peso Pluma, Colona. Ayer te...

0: Y me vas a matar. Dardos. Prince Royce amb Romeo Santos a Flash FM. Gemma de Wey, hola, bon dia.
1: Què passa, Clara Ortega? Molt bon dia.
0: La batxateta de rigor que no falla mai, aquesta del Santos. 3:15 d'avui, ara mateix, d'aquest divendres 5 de juny. Molta gent preparant-se a la selectivitat, eh? La tenim a tocar.
1: Sí, tant.
0: Bueno, ànims, molta paciència, va. Acabareu els exàmens, acabaran i ja celebrarem l'arribada de l'estiu ben amunt quan es pugui.
1: I tant, molta sort i molts ànims, eh?
0: Tenim un detall per aquells i aquelles que esteu amb la CL. De seguida ho comentem aquí al Flash Matí. Abans hem de parlar doncs una cosa que s'ha fet viral.
1: Del McDonald's.
0: Del McDonald's.
1: Del McDonald's i del Mundial, perquè cada cop són més creatius aquestes empreses en les diferents coses que hi ha. McDonald's ha tret un pack... Bueno, és amb les patates normals i corrents. Vale. Saps el ketchup que et donaven o les salses que et donaven habitualment?
0: En té moltíssimes.
1: Doncs han tret un pack d'edició limitada que uneix un pack de ketchup i un pack de mostassa a la vegada. Per què? Perquè quan tu ho doblis, surti a la vegada el ketchup, la mostassa i formin la bandera espanyola. Però el que no saben és que si en fas dos... formes la catalana.
0: Clar, és que podria haver ficat un altre més de ketchup, un altre més de mostassa.
1: Exacte. Bueno, escolta, està guai. Bueno, sí, una manera més de fer màrqueting, no? Què vols que et digui?
0: Ens ha cridat l'atenció? Sí, per random.
1: Sí, per random, saps? Totalment.
0: I perquè ara doncs, s'ha de parlar també del Mundial, perquè aquí cada setmana té la seva història. Ara hem de parlar una mica del Mundial, d'acord?
1: Sí, totalment. I si no t'agrada la mostassa, et fots perquè han d'anar juntes.
0: Sí, no?
1: Saps?
0: Però t'agafeu un parell de packs, un parell de paquets, i ho teníeu tot ben mesclat. Veus que bé?
1: Sí, totalment. Queda molt maco.
0: Això sí, no recomanem esmorzar a McDonald's, eh? Per la vostra salut intestinal.
1: No, algo més sa, una cosa més saludable.
0: Però sempre ho podeu acompanyar amb el Flash Matí. Això sí que és important.
1: Sí!
0: Sonen K-Pop Demon Hunters, Gold.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
5: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
4: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit de

0: 5, 6, 7, 8. Valorado.
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per DSL Esports.
7: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
8: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

0: cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. Ets autèntic, amb personalitat. Original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas. De dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.
0: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.

0: de juny. Repassem titulars.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Els docents han rebutjat l'acord amb Educació i continuaran les mobilitzacions. El 61,5% de mestres i professors han votat no a la consulta i es comprometen a continuar amb manifestacions fins a final de curs. Començant per avui mateix, hi haurà vaga arreu del territori i una manifestació unitària a Barcelona que arrencarà a les 12 del migdia a Arc de Triomf. D'altra banda, el ple del Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos del govern per aquest 2026. Els vots dels tres socis d'investidura de Salvador Illa han estat suficients per imposar-se al de la resta de formacions. Ara els pressupostos seguiran el seu curs i s'aprovaran definitivament durant el ple del 2 de juliol. I continua la guerra mediàtica del cas Andic. L'entorn de Jonathan Andic ha publicat a través de La Vanguardia imatges de pare i fill caminant junts per la muntanya. És una imatge que els advocats fan servir per replicar una de les suspicàcies de la jutgessa, que diu que no feien mai excursions junts. Els esports. El Barça de bàsquet va perdre contra l'UQAM amb Múrcia al Palau. Els de Xavi Pascual hauran de jugar un tercer partit amb el factor pista en contra, que decidirà quin equip es classifica per la semifinal de la Lliga ACB. I en futbol, la selecció espanyola va empatar 1 amb l'Iraq en el penúltim amistós preparatori de cara al Mundial. Els de Luis de la Fuente es van avançar amb un gol de Ferran, però els iraquians van aconseguir igualar el marcador.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: tres creadors de la cançó que aquesta setmana i per segona consecutiva tenim el capdamunt del calibre 45. Demà a la tarda sabrem si repeteix o no com a número 1 aquesta cançó que engega nova hora del Flash Matí. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Manzanero.
1: Què passa, Actor Ortega? Com estem?
0: Què passa, família? Són les 8 i 4 minuts. Ha arribat el divendres, per fi ha arribat el cap de setmana.
1: Toma ja! M'encanta!
0: Bom, bom, bom. Però i què? Arriba també aviat ja la Cele! Això ja no ens agrada tant, eh?
1: Quins nervis, però escolta, anirà tot superbé.
0: Això ja no mola tant, eh? Bueno, els exàmens són el 9, 10 i 11 de juny, per tant, ja us queda res per començar-los, però també us queda res a l'hora per acabar-los.
1: Exacte.
0: D'acord?
1: Sí, sí.
0: Aquí ja sabeu que celebrarem l'acabada dels exàmens por todo lo alto.
1: Ui, tant, i tant.
0: Però volem també que tingueu la festa en pau. L'espau en pau, literalment. L'espau en pau, vale?
1: Vale.
0: Llavors, la Generalitat de Catalunya us vol animar a tenir precisament aquest espau en pau, d'acord?
1: Sí.
0: I ens ha proposat una cosa aquí a la ràdio, al Flash Matí, que és preguntar-vos cosetes, ajudar-vos també a la vostra, diguéssim, aventura aquest any.
1: Sí.
0: Tant si teniu l'espau com si sou de l'entorn algú que té l'espau, els vostres fills, les veu tenir l'any passat, jo què sé, qualsevol història d'aquestes, vale?
1: Us volem acompanyar en tot el procés.
0: Tenim una pregunta per vosaltres.
1: Mira, volem que ens expliqueu anècdotes mentre fèieu les proves pau, d'acord? Ja les hagueu fet fa molts anys, les hagueu fet fa poquet, o les fareu ara.
0: Exacte. Anècdotes a les proves pau, anècdotes de la selectivitat.
1: Sí.
0: A canvi, us regalem una caixa d'aquestes regals, moments en família.
1: Olé.
0: Moments en família.
1: Fantàstic.
0: Participeu aquí.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Alguna anècdota de vosaltres fent la selectivitat als vostres fills o alguna
1: sí.
0: persona així del vostre Propera. Entorn. 628 060513. Va. Nosaltres obrim nova hora del Flash Matí. Ja sabeu que us acompanyarem fins les 11.
1: Som-hi!
0: Ara amb el Quevedo, de nou, el Byphone i Borratxo.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: L'11 de maig del 1966.
1: I el número de la sort, el...
2: El 8.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
3: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
5: Jo tinc al cap tota l'estona això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
8: L'amor? A l'Aquàrium?
7: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
8: Shark Lovers.
7: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
9: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
13: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs a Rotarès saquem trens intents a la carretera General 1 avinguda de Salou amb dos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM, la ràdio...
18: Ladies and gentlemen,
0: Dance Leader.
1: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
19: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86-22-88. 86-22-88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86-22-88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
18: Estàs escoltant el Flaix Matí.
21: De 6 a 11 a Flaix FM.

0: Calor, calor. Ja tindrem temps de passar calor, de suar. Jo crec que avui s'ha agraït una miqueta aquesta... La va dir baixar de temperatura. Baixar, tampoc.
1: Bueno, ha refrescat, podríem
0: sí, home,
1: dir, no?
0: Una miqueta,
1: sí, eh? Sí, sí.
0: Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de tu. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu?
0: Molt bé. Amb moltes ganes d'escoltar aquesta tarda el momentazo Bad Bunny, perquè avui... Hoy se bebe, hoy se gasta. Avui, a la tarda, el Sergi Domènech, l'Interactua, regala entrades per veure Bad Bunny a Marsella.
1: No només entrades, més coses, eh?
0: Exacte, els vols d'anada i tornada des de Barcelona, l'allotjament allà a Marsella, si Dios lo permite.
1: Sí.
0: Avui és el dia. Per tant, si seguiu participant aquesta tarda i durant el dia a través del WhatsApp, podeu seguir demanant cançons i el Domènech, doncs, a la tarda escollirà una persona entre totes les finalistes per regalar-li aquestes buscades entrades per anar a veure el Benito a Marsella l'1 de juliol amb els vols pagats. És tremendo, això, eh? L'allotjament també.
1: És meravellós.
0: De moment hem de començar el dia i ho hem de fer amb el ritme, per exemple, que ens proposa Mike Towers, 5 estrelles.

0: FM. Flaix informatiu.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. El Consell General va aprovar ahir la llei que regula l'aixecament progressiu de les pròrrogues dels contractes de lloguer, un text que va tirar endavant únicament amb el suport dels grups de la majoria, mentre que tota l'oposició hi va votar en contra. Les discrepàncies, però, van ser diferents segons cada formació. Andorra Davant considera que la liberalització del mercat hauria d'haver estat més ràpida, mentre que Concòrdia i el PS entenen que encara no es donen les condicions per retirar aquestes mesures. Per la seva banda, el govern defensa que les accions adoptades fins ara permeten avançar en aquesta direcció. I mentrestant, el govern habilitarà a partir de dilluns diversos canals d'assessorament per als llogaters que hagin rebut propostes per signar nous contractes abans de l'entrada en vigor de la nova llei del lloguer. Entre els recursos previstos hi ha una línia telefònica que quedarà operativa 24 hores i un assistent digital especialitzat en la normativa per atendre consultes quan no hi hagi personal disponible. Més temes. La Secretaria d'Estat d'Esports examinarà durant aquest mes de juny el funcionament de les connexions aèries operades per Air Nostrum entre l'aeroport Andorra-La Seu i les destinacions de Madrid i Mallorca. L'anàlisi arriba després dels nombrosos vols cancel·lats o interromputs durant el passat mes. El govern vol determinar si totes aquestes incidències estaven justificades abans de valorar el servei prestat per la companyia. També destacar que el Comú d'Andorra-La Vella preveu destinar més de 5,7 milions d'euros durant aquest mandat a la renovació de voravies. La iniciativa forma part d'un pla integral elaborat després d'una anàlisi detallada de la situació als diferents carrers de la parròquia. L'objectiu és que, en acabar aquest mandat, el 64% de les voravies es trobin en condicions òptimes. En successos, un vehicle va quedar ahir completament calcinat a la rotonda de la Margineta després de declarar-se un incendi mentre circulava. Els bombers van extingir ràpidament les flames i van confirmar que no va haver-hi ferits. Les causes del foc encara es desconeixen. I a Sant Julià de Lòria, ahir s'anunciava que reobrirà el Centre Cultural Lauradià a finals d'aquest mes de juny, gairebé 4 anys després de l'incendi que va afectar l'equipament. Els actes de reinauguració es desenvoluparan entre el 25 i 30 de juny i tindran com a moment central l'acte oficial previst per al primer dia, el dia 25 de juny. L'edifici torna a l'activitat amb millores d'accessibilitat, confort i equipaments tècnics. La cerimònia comptarà amb la participació de Laia Teca com a presentadora i amb la direcció artística de Hansel Cereza.
2: Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: El Bad Bunny en plena residència a Madrid i amb plena polèmica també de la casita, eh? Ja ho deia en aquesta cançó, me las voy a llevar a todas para el VIP, i tant que ho va fer, eh? Ara, però, ja ha obert una miqueta el ventall de tipus de persona, eh? Bad Bunny, Titi me preguntó des de l'àlbum Un verano sin ti, a través del Flash Matí d'aquest divendres. Flash!
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, gràcies per ser-hi. Passen ara mateix 6 minuts exactes de 2:15.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: ¿Estamos activados o no, Gemma Manzanero?
2: ¡Oi, tanca o estem!
1: Flash i Ice Cream, 31 fam, junts amb el Dora i Yakis, per fer allà un bon esmorzaret, per agafar forces de cara aquest divendres, que ja s'està pujant en marxa a poc.
2: A tope.
1: I sempre amb bona lletra. 8 i 38 minuts, Dora i Yakis. Jean Ponsa, bon dia.
3: Què tal, família, com esteu?
2: Hello.
1: El Jean està motivat avui, perquè clar, ahir va plorar.

0: Ploure, i això és
1: així
0: nou,
1: és.
0: Recentment, no, ja feia temps que no plovia així, sí, no? D'aquesta manera.
2: Feia unes setmanes que portem aquí una calor i unes temperatures ja africanes que, déu-n'hi-do.
0: Literal, sí. Ahir, de fet, van cancel·lar concerts de la Primavera Sound, va sí. Ploure també molt allà a Berga amb la Patum. Bueno, avui els de la Patum tenen també pluja o què, Jan?
2: Avui la gent de la Patum, i que m'escoltin molt bé, que sé que ja és una zona flash, no han de patir.
0: Avui no, eh?
2: No han de patir, el pitjor ja ha passat, va ser ahir, sens dubte.
3: Ale.
2: Parlem una miqueta del temps d'avui, però ja ha avançat que la Patum no plou, eh?
0: Això ho diem perquè de seguida trucarem en directe a un DJ que s'ha encarregat de remesclar, entre altres moltes coses, la cançó de la Patum.
2: I tant.
0: La cançó de la Patum. De seguida parlem amb el Casu.
3: Ole, que
0: no aplaudim pel Casu, no? De seguida el truquem i parlem amb ell. I també, doncs mira, ja de pas,
2: I
0: us
2: tant.
0: Heu emportat aquesta bona notícia als de Berga i Rodalies.
3: I tant.
0: Què més a Catalunya? Què més s'ha de saber, Jan?
2: Doncs mira, al moment avui serà un dia bastant tranquil al matí, amb bastants núvols a bona part de Catalunya, estones una miqueta més de sol, i a la tarda, doncs, com a molt, aquests núvols deixaran algun ruixat a punts de la província de Girona. Tot a l'espera d'un cap de setmana on el termòmetre es dispararà, sobretot a partir del diumenge. Per tant, s'ha acabat la tonteria, tornarem a suar. I sembla ser que demà tindrem aquests ruixats de tarda típics a punts de l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. Poca cosa, en principi, però vaja, a suar.
0: A suar. Temperatura, Jan.
2: A Granollers, 16 graus. A Terrassa, 14. A Benissent, a la Ribera d'Ebre, 17. I al Pont de Suert, 8 graus.
0: Ai. I la frase del dia, que no falla mai, eh?
2: Nervis, eh? L'última
0: de
2: la setmana.
0: Quina és avui? Aviam.
2: No culpis el pallasso per portar-se com un pallasso. Culpa't a tu per haver anat al circ.
0: Oh, bona. Bona, Jan.
3: Bueno.
0: El racó de pensar. Gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Adéu.
0: Bon cap de setmana, família. Bon cap de setmana, Jan.

0: Es diu de lejitos aquesta cançó del Jay Wheeler en solitari a través del Flash Matí a Flash FM, ja sabeu, el despertador més potent de Catalunya i d'Andorra. Gemma Mantanero.
1: Héctor Ortega.
0: Tenim ganes de festa avui, moltes ganes de festeta.
1: Moltes.
0: I tenim amb nosaltres el creador del remix de la Patum, Joan Casu. Casu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Casu, com estàs, tio? Què tal?
2: A tope, a tope. Molt bé, molt bé, molt content.
0: Vinga, Escolta, el Joan Casu, bueno, Casu, pels seus fans, diguéssim, és el creador de moltes remescles com aquesta de la Patum. En quin moment vas pensar fer un remix de la Patum, tio?
2: Doncs mira, la veritat és que ja el volia fer l'any passat, però em va venir la Patum a sobre, que de cop ja era, això, era la setmana de la Patum, i vaig dir, hòstia, merda, no l'he fet.
0: Ai, el temps
2: llavors,
0: va tirar a
2: sobre. Ja, sí, aquest any ja el tenia previst, ja vaig començar a fer fa uns dies i tal, bueno, fa uns mesos,
0: sí.
2: I aquí el tenim, sí, sí.
0: Escolta, tu creus que va sonar ahir a la Patum amb la pluja aquesta remescla? Avui segur que sonarà, eh?
2: I ja, aviam, tio, molaria molt veure algun vídeo que l'estiguessin posant alguna cosa així,
0: sí,
2: tenim que lliure. De fet, m'acaben de dir, això ha estat una confirmació de fa molt poc exclusiva, que em deixen actuar una mica demà en els concerts de la Patum, abans del concert que ets i Mama Duixa, em deixen actuar com 20 minuts i podré estrenar-lo allà. Així que supercontent.
0: Que guai, tio.
1: Enhorabona, tio.
0: Passa'ns algun vídeo allà, eh?
2: Ja, tot de bo.
0: El cas que aprofito ja que estàs per aquí per dir que ha fet moltes remescles també de festes, diguéssim, no? De la... La Vic, el Mercat del Ram, has fet també el de Dragon Ball Z, el Marrameu Torre Castanyes, l'has fet de tot, tio.
2: Sí. Ara fa superpoc... Digues, perdona.
0: No, digues.
2: No, ara fa superpoc, l'últim que vaig treure va ser el remix dels Vergés, de la Gossa Sorda, que també vaig fer un remix d'aquest estil de tecno, el de Llança. La veritat és que estic molt content perquè... Són tots remixos que en directe es molen moltíssim de punxar-los i, joder, molt content que puguin anar sortint.
0: Que guai. Sí. Escolta, i d'aquests, més o menys, tens algun que destaqui perquè t'ha funcionat més que d'altres o què?
2: Mira, el que més ho ha patat a nivell de visualització és el del meu Evan a Cuba, que va ser un dels primers que vaig fer. I aquest, estiguem, ja supera les 200.000 reproduccions a Spotify, que per un remix d'aquest tipus, o sigui, és molt heavy,
1: sí.
2: I en directe funciona molt, així que potser em quedaria amb aquest.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Escolta,
1: tio.
0: I en quin moment tu t'inspires i dius, hòstia, ara faré un remix de Llença't de l'Axambusto?
1: Clar.
2: Doncs mira, tota la idea de començar a fer remixos de música catalana va sortir una mica amb una conya amb uns col·legues fa 2 anys, una cosa així,
0: sí.
2: Que organitzaven una festa ambientada amb Estres Bessona, el rotllo, la gent es va dir,
0: que guapa.
2: I em van dir així també per la conya, era una peça, tot era així bastant random. Em van dir, per què no fas un remix com de la cançó de les Tres Bessones,
0: sí.
2: La podem posar, tal, i jo, vinga, no sé què. I el vaig acabar, els envio, i dic, però això que he fet és molt guapo. Ho vaig a compartir a xarxes.
0: Molt
2: I vaig penjar TikTok, va començar a funcionar i tal, i a partir d'aquí doncs, n'he fet altres.
0: Que bé.
1: Molt bé, les Tres Bessones.
0: Escolta, Casu, doncs anem a fer sonar una miqueta aquí la tornada del remix de la Patum. Gràcies per estar amb nosaltres, a petar-ho fort, tu, i gràcies per la trucada, d'acord?
2: Moltíssimes gràcies, nois, és un plaer estar aquí. Merci.
0: Igual,
1: un petó, tio!
0: Avui sí, avui la pluja no perdona. O sigui, la festa no perdona.
1: Ara, amb pluja, amb neu, amb pedra, el que sigui.
0: Amb el que faci falta. Visca!
1: Som-hi!
0: El chill, el chill. Va, som al Flash Matí. Molt bon dia.
3: Flash. L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Això continua ara amb la Morocha. Camisa.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el poble espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
3: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Hola.
6: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
12: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
12: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp. La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
15: Flash!
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Flash FM, el Flash Matí. So 100% d'estiu, eh? És divendres 5 de juny, som al Flash Matí. De seguida parlem de la Cele, de l'Espau. No desconnecteu, eh?
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació ubicat al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. La protesta arriba després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La jornada de vaga d'avui és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. D'altra banda, el ple del Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat al projecte de pressupost postos del govern per aquest 2026. Els vots dels diputats dels partits d'investidura de Salvador Illa han estat suficients per imposar-se al de la resta de formacions. Els pressupostos arribaran definitivament durant el ple del 2 de juliol. I continua la guerra mediàtica del cas Andic. L'entorn de Jonathan Andic ha publicat a través de La Vanguardia imatges de pare i fill caminant junts per la muntanya. És una imatge que els advocats fan servir per replicar una de les suspicàcies de la jutgessa que diu que no feien mai excursions junts. Els esports. El Barça de bàsquet va perdre contra l'UQAM Múrcia al Palau. Els de Xavi Pascual hauran de jugar un tercer partit amb el factor pista en contra, que decidirà quin equip es classifica per la semifinal de la Lliga ACB. I en futbol, la selecció espanyola va empatar a 1 amb l'Iraq en el penúltim amistós preparatori de cara al Mundial. Els de Luis de la Fuente es van avançar amb un gol de Ferran, però els iraquians van aconseguir igualar el marcador.
1: Sona el Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: Nueva Línia ha produït això que es diu El Golpito. És el megacrack de la setmana, Flash FM.
1: Vale.
0: I així obrim una vora del Flash matí. Gemma Manzanero, com estàs?
2: Quermas.
0: Pues toma más.
2: Molt bé.
0: Les Pau estan a punt d'arribar, eh? Entre nervis, apunts i decisions importants. Doncs va bé tenir la informació ben endreçada, eh?
2: I tant que sí.
0: A Flash FM, atenció, obrim un espai per compartir experiències amb la Generalitat, el govern de tothom. Volem saber les vostres experiències, anècdotes, mentre fèieu les Pau.
2: Sí.
0: Perquè heu de fer les Pau amb Pau.
2: Ah, vale, que maco.
0: Volem acompanyar-vos una miqueta. A vosaltres, si esteu ja doncs, estudiant, preparant-vos els exàmens, o a les famílies, o simplement amics, no sé, en fi.
2: Sí.
0: Al vostre entorn també, si fa falta. La pregunta és la següent, eh?
2: Exacte, ens heu d'explicar anècdotes mentre fèieu les proves Pau, vale? Aviam, molt fàcil.
0: Contesteu a través del 628-06-0513.
3: Bon dia, Flash.
2: Oli.
0: Hola.
3: Quina son.
0: Ja.
3: Bueno, jo vaig fer les tele fa 9 anys.
0: Bé.
3: Sí. Però bueno, me'n recordo com si fos ahir. Em vaig ficar molt, molt, molt malalta, amb unes angines de cavall.
0: I res,
3: vaig haver de fer la selectivitat, la vaig passar amb unes angines que t'hi cagues.
0: Hòstia.
2: Una merda.
3: Aquesta és la meva anècdota.
0: Bueno, vinga, espero que tot i així anés d'allò més bé l'examen,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, però quina merda.
0: Gràcies pel missatge.
4: Hola, bon dia. Soc la Mireia, soc de Súria, i us he sentit a la ràdio. M'ho he fet recordar, no?
0: Sí.
4: Jo vaig passar-ho molt malament, molts nervis, bueno, fatal, i m'heu fet recordar que llavors teníem un professor.
5: Bon dia.
4: Que alhora era mossèn, que es diu mossèn Lladó.
2: Sí.
4: Que anava sempre amb la motxilla i ens feia física.
0: Física.
4: I tinc el record aquest, no?, de sortir de l'UPC de Manresa, d'haver fet l'examen de la CLE i...
0: Sí.
4: Ell explicar-nos, no, l'examen era així, era això. I nosaltres diem, mare de Déu, senyor.
0: Ah, això no és el que he posat, eh?
4: De nervis, eh?
2: Sí. Bueno.
4: I això sí, quan acabes...
2: Clar.
4: Fas un... Fet.
0: Check.
4: No?
2: Sí,
4: allò,
2: sí. Fas amb l'adrenalina a tope.
4: Però bueno, no cal tornar-la a fer.
0: Exacte.
4: I bueno, que tingueu un molt bon dia i un
0: moltes
4: molt bon
0: gràcies.
4: Cantí.
2: Igualment.
0: A tu, igualment. Tingueu les Pau amb Pau.
2: Pau.
0: I sempre amb el suport també de la Generalitat de Catalunya, eh?
2: Sí.
6: Has escoltat l'experiència d'avui sobre les Pau. La selectivitat és important, però no marca un únic camí. Posem en perspectiva a les Pau amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb les Pau i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
3: ostres,
2: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
3: No.
2: I a més, es posa a diluviar.
3: No t'ho creus.
2: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
10: I ara estic amb això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
13: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Peugeot.
15: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kelis, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, doncs a les d'ara està aquest trànsit dins de la carretera General 1 avinguda Salou en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
19: Flash FM.
20: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
21: Ah, no? I com us ho heu fet?
20: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
21: Ui, sí! No sento res.
22: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
23: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
19: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
1: 5 hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: Emilia Ludmila Zeca, Flash FM. Bon dia a tothom. Som el despertador de Flash, el Flash Matí.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com
0: estàs? Gemma Manzanero, avui és 5 de juny. Què passa avui?
1: Sí, avui és el Dia Internacional de Comem el Donut.
0: I per què de Comem el Donut?
1: No,
0: de la
1: és del Donut, del Donut.
0: El Donut, del Donut.
1: Sí. Perquè als Estats Units volien agrair el gest de les dones voluntàries de la Primera Guerra Mundial, que elles sempre repartien dònuts.
0: Ah.
1: Vale? Quin temazo, tio.
0: O sigui, vols dir que una voluntària de quina guerra?
1: De la Primera Guerra Mundial.
0: Pillava algú per allà pel carrer i li deia, comem el dònut!
1: No, els soldats.
0: Ah, pues comem el dònut, soldado, comem el dònut. Aquesta és la història, ja està, o què?
1: Sí, aquesta és la història, però tinc algunes curiositats, si vols, eh?
0: Aviam, com quina?
1: Mira, el dono més gran es va fer el 1993 i pesava 3.739 lliures.
0: Perdona?
1: Que és la meitat en quilos, eh? Uns 1.500 quilos.
0: Quin susto. Bueno, i Déu-n'hi-do, també, eh?
1: A nivell mundial, anualment es produeixen més de 30 milions de dònuts i Canadà és el país amb més consum de dònuts, que un promig de 30 dònuts per persona.
0: Per persona? En quanta estona? Per dia, no?
1: No, home, no, no ho sé, no ho sé. No ho
0: mensual, un cop al dia.
1: No, és poc.
0: Que també Déu-n'hi-do, eh?
1: Mensual, un dònut al dia. Me'l fotia, eh?
0: No, jo també.
1: Me'l fotia. Bueno, aquestes són les principals. Estats Units és el principal país productor de dònuts i ara mateix vull un dònut. I també vull que comen el dònut.
0: Comen el dònut, va. Bueno, doncs avui esmorzeu bé, no un dònut. Mengeu alguna cosa
1: també,
0: més saludable.
1: Mengeu-vos dònuts, que s'ha de celebrar aquest
0: divendres. Bueno, doncs feu el que vulgueu. Sobretot no desconnecteu d'aquest programa del Flash Matí. Avui se sorteixen entrades per Bad Bunny.
1: Uau.
0: Aquesta tarda l'Interactua, el Sergi Domènech us regala entrades per anar a veure Bad Bunny.
1: Fort,
0: A Marsella, l'1 de juliol, amb els vols pagats des de Barcelona.
1: Uau.
0: I l'allotjament també.
1: Què m'estàs dient?
0: El que estàs escoltant.
1: Em sembla molt fort.
0: Vinga, doncs anem a fer una miqueta de perreo amb el Benito.
1: Vinga.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

0: Se ha creado la historia.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla aquí en Barceló. El Consell General va aprovar ahir la llei que regula l'aixecament progressiu de les pròrrogues dels contractes de lloguer, un text que va tirar endavant únicament amb el suport dels grups de la majoria, mentre que tota l'oposició hi va votar en contra. Les discrepàncies, però, van ser diferents segons cada formació. Andorra Davant considera que la liberalització del mercat hauria d'haver estat més ràpida, mentre que Concòrdia i el PS entenen que encara no es donen les condicions per retirar aquestes mesures. Per la seva banda, el govern defensa que les accions adoptades fins ara permeten avançar en aquesta direcció. I mentrestant, el govern habilitarà a partir de dilluns diversos canals d'assessorament per als llogaters que hagin rebut propostes per signar nous contractes abans de l'entrada en vigor de la nova llei del lloguer. Entre els recursos previstos hi ha una línia telefònica que quedarà operativa 24 hores i un assistent digital especialitzat en la normativa per atendre consultes quan no hi hagi personal disponible. Més temes. La Secretaria d'Estat d'Esports examinarà durant aquest mes de juny el funcionament de les connexions aèries operades per Air Nostrum entre l'aeroport Andorra La Seu i les destinacions de Madrid i Mallorca. L'anàlisi arriba després dels nombrosos vols cancel·lats o interromputs durant el passat mes. El govern vol determinar si totes aquestes incidències estaven justificades abans de valorar el servei prestat per la companyia. També destacar que el Comú d'Andorra La Vella preveu destinar més de 5,7 milions d'euros durant aquest mandat a la renovació de voravies. La iniciativa forma part d'un pla integral elaborat després d'una anàlisi detallada de la situació als diferents carrers de la parròquia. L'objectiu és que, en acabar aquest mandat, el 64% de les voravies es trobin en condicions òptimes. En successos, un vehicle va quedar ahir completament calcinat a la rotonda de la Margineta després de declarar-se un incendi mentre circulava. Els bombers van extingir ràpidament les flames i van confirmar que no va haver-hi ferits. Les causes del foc encara es desconeixen. I a Sant Julià de Lòria, ahir s'anunciava que reobrirà el Centre Cultural Lauradià a finals d'aquest mes de juny, gairebé 4 anys després de l'incendi que va afectar l'equipament. Els actes de reinauguració es desenvoluparan entre el 25 i 30 de juny i tindran com a moment central l'acte oficial previst per al primer dia, el dia 25 de juny. L'edifici torna a l'activitat amb millores d'accessibilitat, confort i equipaments tècnics. La cerimònia comptarà amb la participació de Laia Teca com a presentadora i amb la direcció artística de Hansel Cereza.

0: aquí del 2017, Reggaeton Remember, per aquest divendres.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Passen 5 minuts de 2:15. Gràcies per ser-hi, i si ara connecteu amb aquest programa, benvinguda, benvingut.

0: És la col·laboració entre la Shakira i el BL, anomenada Algo Tu. Bon dia a tothom, som el Flash Matí, Gemma de Wey.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: Jan, ahir va ploure, eh? Et va agradar tu, això, eh?
2: Sí, sí, m'ho vaig passar molt bé ahir la tarda, la veritat.
0: Puc imaginar, eh?
3: Sí, sí.
0: I avui com es presenta aquest divendres? I a canvi o què?
2: Doncs sí, a canvi, però cap a menys pluja. Hi vam tenir aquests ruixats i tempestes i avui parlarem d'un dia doncs força més estable al matí, acompanyat amb estones amb bastants núvols a bona part de Catalunya, menys núvols a les comarques de Lleida, i a la tarda aquests núvols podrien deixar algun ruixat a les comarques de Girona. Poca cosa, en principi. A l'espera d'un cap de setmana on les temperatures seguiran pujant i demà a la tarda tornem a tenir alguns ruixats a les comarques interiors de Barcelona, Girona i el Prepirineu.
0: Ara mateix a les 9:38, què marquen els termòmetres?
2: Doncs que anem cap a Cervera amb 14 graus, a Orís, a Osona amb 14 graus també, al Duver, al Baix Ebre, 19 graus, i a Das, a la Cerdanya, uns agradables 11 graus.
0: Molt bé, Jan, a gaudir del cap de setmana i fins dilluns, tio.
2: Cuideu-vos, família.
0: Adéu, adéu. Des de fa molts anys, Sonar és un dels festivals de referència a la ciutat de Barcelona i han actuat tota mena d'artistes de prestigi mundial.

0: mundial, com aquest Who Made Who, el trio danès més consolidat dins la música electrònica, que combina música electrònica, jazz i pop. Un show de música electrònica en directe molt esperat pel públic de Sonar la nit del proper dissabte 20 de juny. 20 de juny, dissabte. Who Made Who torna a Sonar des del seu debut, on ja van aplegar tot el públic davant del set amb la seva particular versió de la música electrònica en directe, melòdica i abocadora.
1: Fantàstic, eh?
0: Podeu aconseguir les entrades pel dissabte 20 de juny a sonar.es. Sonar.es. Som al Flash Matí i d'electrònica a bachata.
1: Oi tant,
0: som-hi. Com qui no vol la cosa,
1: vinga.
0: Per començar, com Déu mana, un nou cap de setmana. Tardos, Romeo Santos. Por

Aquesta és del 2010. És el Club Can Handle Me de Florida i del David Guetta. Un himne per començar el cap de setmana amb el Flash Matí, ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio. Gràcies per ser-hi. Això continua a 3:15, ara amb el Memareo de Kid Voodoo i JC Reyes.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny, al Palau de la Música, hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny, a l'Auditori, hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Soy Juan Magán, y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Tres dies d'autèntica bogeria

0: 8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis. 3,
6: 2, 1, tenim el ritme, tenim el poder.

93.8.

curs des de Puerto Rico. 100% d'estiu, fresqueta, eh? Com el matí d'avui, d'aquest divendres. 5 de juny del 26, són pràcticament les 10 del matí. Arriba el Turizo por un pendejo, no se llora.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, nova jornada de vaga dels docents després del no contundent del col·lectiu a la consulta sobre el preacord que van arribar els sindicats majoritaris i el govern. De moment, aquest matí, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. D'altra banda, el ple del Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos del govern per aquest 2026. Els vots dels diputats dels partits socis de la investidura de Salvador Illa han estat suficients per imposar-se als de la resta de formacions. El pressupost s'aprovarà definitivament durant el ple del pròxim 2 de juliol. I continua la guerra mediàtica del cas Andic. L'entorn de Jonathan Andic ha publicat a través de La Vanguardia imatges de pare i fill caminant junts per la muntanya. És una imatge que els advocats fan servir per replicar una de les suspicàcies de la jutgessa que diu que no feien mai excursions junts. Els esports. El Barça de bàsquet va perdre contra Luka Murcia al Palau. Els de Xavi Pascual hauran de jugar un tercer partit amb el factor pista en contra, que decidirà quin equip es classifica per la semifinal de la Lliga ACB. I en futbol, la selecció espanyola va empatar a un amb l'Iraq en el penúltim amistós preparatori de cara al Mundial. Els de Luis de la Fuente es van avançar amb un gol de Ferran, però els iraquians van aconseguir igualar el marcador.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aixa, Aixa, RVFV i Kremli. Demà sabrem si aquesta cançó repeteix o no com a líder de la llista de Flash. Muchacha, bon dia, Gemma de Güell.
1: Bon dia, Antón Ortega.
0: I bon dia, Paula Montes, de nou.
2: Bon dia, què tal?
0: Aviam, hem convidat de nou a la Paula perquè ella sap molt de futbol i de música i ara mateix ens porta la fusió perfecta.
2: Exacte, vinc a parlar més que de futbol, de música, que és el que ens interessa i el que més controlo, diguéssim.
0: Sí.
2: I és que l'11 de juny arrenca el Mundial de Futbol i, com hem dit, venim a parlar de música. Llavors, vaig explicar-vos una miqueta les diferents cançons que han anat sortint durant aquests dies.
0: Sí.
2: La primera és la de la FIFA, sí, que és l'original, diguéssim, que és cantada per Shakira i és la del Dai Dai.
0: Ahà! Aquesta és la cançó del Mundial, diguéssim,
2: sí.
0: No?
2: Exacte,
0: per definició.
2: Dai Dai. Però no està sola.
0: Ah!
2: I és que iShowSpeed, que és un creador de contingut, ha revolucionat les xarxes. Sí o no? Jo no el coneixia, fins ahir.
1: És un noi que està molt boig.
0: Està molt loco, aquest tio.
2: Doncs ha tret World Cup Champions, sí,
0: Champions,
2: que també s'ha fet molt viral i diuen que pues, segurament sigui la competència de Shakira.
0: Ah, bueno, va dient noms de països, no?
2: Exacte, parar, sí, és tot futbol i moltes coses. Vale, més, va, més ràpid. També tenim Somos Más, que és Emilia, Wisin, Carlos Vives i Xavi. Que
0: I
2: jo
0: Xavi.
2: Ara no he pogut
1: tocar
2: aquest
1: nom. L'exentrenador.
0: No, ah, Xavi és un cantant. En la copa del mundo y yo quiero ganarla. Ponte la camiseta y trae toda la barra. Està bé, està bé.
2: I per últim tenim el nostre estimat Rau Alejandro, que també s'afegeix a la cursa amb Dando Vueltas, que és una cançó inspirada en futbol.
1: Ah, sí. Na, na, na, na,
0: na. Però llavors aquestes encara podrien ser també cançons del Mundial o simplement van sortir però no van arribar,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, però no és l'oficial per la FIFA, ja. Diguéssim, i no estan a la banda sonora, però poden ser unes candidates a sonar, sí.
0: Ole, ole. O el Dai Dai sí que l'escoltareu a tot arreu, eh? Oe, o què?
2: Sí, sí, jo crec que aquesta serà l'himne del Mundial, però les altres, bueno, li fan la competència.
0: Bueno. Ara ja teniu una cosa nova per explicar al veí que us trobeu a l'ascensor, veus?
1: Sí, a part de dir que fa molta calor i aquestes
2: això,
1: coses.
2: Això.
0: Paula, gràcies. Fins ara.
2: A vosaltres, fins ara.
0: Nova hora en marxa d'aquest programa, el més musical de tots els matinals.
3: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
4: Com m'agrada.
0: I qui no falla mai als matins de Flash FM, Gemma?
1: Quevedo?
0: Correcte.
1: Olé.
0: Era fàcil aquesta.
1: Sí, una miqueta.
0: Amb Elvis Crespo, La Graciosa.

Què us era explicada aquesta cançó, eh? Què us era explicada, Bad Bunny, que no sapigueu? Som al Flash Matí, ara mateix un quart d'onze d'aquest divendres, estem engegant el cap de setmana. Ara amb Young Sister i Kremli, aquest duet que va presentar-nos l'estiu passat, aquesta proposta anomenada Culo. Dime cómo...

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
3: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
4: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Travel.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
13: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
12: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
14: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
15: Si no t'agrada Flash FM...

0: Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.

0: Els diu de lejitos. Un dels cracs d'aquesta setmana, Jay Wheeler. El Flash matí, on si no havia de sonar aquest tros de tema en aquest divendres al matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, i tant que sí, oi, ha arribat el moment.
0: Ha arribat el moment. Aquesta és la sintonia, diguéssim, que us ha de fer canviar el xip, fer clic i dic, hòstia...
1: La sintonia oficial de...
0: Hosti, que encara no han regalat la samarreta aquest matí als del Flash matí, Doncs ara mateix, qui vulgui la samarretota oficial del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron...
1: Sí.
0: Que faci un truc, home, per favor.
1: Vinga, va, truqueu al 93-545-68-68.
0: Sabeu que les trucades són gratuïtes, per tant, això significa que la samarreta al final és gratis.
1: També, també és gratis, sí.
0: I heu de saber també que aquesta setmana, per guanyar la samarreta, us emporteu un parell de paquets de Mr. Brownie, que són mini brownies,
1: Boníssims.
0: Boníssims, tremendos. Qui vulgui una d'aquestes coses, bueno, el pack sencer, que truqui, va.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Anem a deixar que corri una miqueta el telèfon, perquè tothom tingui oportunitat de trucar. 93-545-68-68.
1: Molt bé, ja sona,
0: El telèfon és fàcil, també t'ho dic.
1: Home, la veritat és que sí.
0: No ens vam complicar gaire, La veritat és que no. Collons.
1: Ai, no passa res. El de sempre.
0: És que trigo molt sempre en agafar la trucada, saps o no? Hola! Ai. Veus? Trigo massa.
1: Això és perquè és divendres i està tot tonto?
0: No, no, perquè trigo molt, perquè m'espero i quan l'agafo ja no està, clar.
1: Desperta, per favor.
0: 93-545-68-68, literalment ara, va.
1: Aviam, si és veritat, perquè els telèfons sonen, Fem o no?
0: Sí, que passada. Hola.
1: Que tinc ganes.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, què tal, com et dius?
3: Laura.
0: Laura, des d'on truques tu?
3: Des de Menàrguens.
0: Laura de Menàrguens, t'emportes la samarreta. Un aplaudiment per a Laura de Menàrguens. Ole tu! Ole tu, Laura, ole tu! I què fas a aquesta hora desperta? Bueno, ja treballant, suposo, no?
3: Bueno, per rato que treballo ja.
1: Bueno, poc a poc.
0: A què et dediques, Laura? De què treballes?
3: Soc educadora social.
0: De què?
1: Educadora social.
3: Educadora, sí.
0: Vale.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Escolta'm una cosa, i quin pla tens tu per aquest cap de setmana, Laura de Menàrguens?
3: Doncs pues mira, el tinc liat, Demà tinc dinar amb les amigues, dissabte, diumenge amb els pares...
1: Ah! Bueno, això és maco.
0: Tens jaleo, tens jaleo. Sí. Molt bé, doncs podràs vestir la samarreta del Flash matí i portar-los un mini brownie per acabar de fer el postre.
1: Vinga.
0: Veus que bé?
1: Has vist?
3: Que bé.
0: Laura, no pengis, t'agafem ara mateix les dades. Gràcies per trucar, d'acord?
3: Perfecte.
0: Adéu, bon fin de...
1: Pató, Laura.

0: Manual de l'Anuel. Tema del 2020, que avui hem recuperat el Flash Matí d'aquest divendres a les portes del cap de setmana. I tenim més detalls per vosaltres, perquè som així, molt detallistes, podríem dir, no? Bona gent i tal. Avui regalem una entrada doble perquè aneu a Fantàstics, que no sé si sé que, si sabeu què és, però és la fàbrica de la imaginació del Super 3, ¿vale?
1: Bueno, que tamo a rular y empezó el verano.
0: Fuego. Fuego. Participeu si voleu anar al Fantàstics, l'experiència immersiva del Super 3. La pregunta és, què faríeu si fóssiu de cop petit, un nen, una nena, durant un dia? Què faríeu? 628-06-0513. Ara sona Karol G, temazo.

0: La cançó del Danny Ocean, que de tant en tant fem servir el Flash Matí perquè us poseu una miqueta melancòlic, saps? Recordar alguna festeta així de fa uns anys, eh?
1: Aquesta cançó és forta, eh?
0: És forteta, era la sujeta amb el cubata, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que ha arribat el meu moment aquesta nit,
1: despatxats,
0: eh?
1: Despatxats tots.
0: Me rehuso al Flash Matí, les 10 i 39 minuts. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Actor Ortega? Molt bon dia.
0: Va, repassem el WhatsApp. Avui us regalem una entrada doble perquè aneu a la fàbrica de la imaginació del Super 3. És fantàstic.
1: Sí, una passada.
0: Fantàstics. La nova experiència immersiva del Super 3. Una aventura amb els personatges més mítics, eh? Com els

0: Guaita, en Titó, la Ladybug. Estan ubicats al carrer Rosselló, 485 de Barcelona. Obren cada dia, però nosaltres us hi convidem.
1: Exacte, i per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir què faríeu si per 24 hores fóssiu un nen o una nena.
0: Repassem algun missatge a través del WhatsApp del Flash Matí.
2: Hola, bon dia.
1: Hola.
2: Doncs a mi m'heu posat una mica melancòlica i m'agradaria passar un dia com la nena petita que ja vaig ser.
0: Ai.
2: I m'agradaria que fos un dia a la platja o a l'illa Fantasia amb els meus germans, els meus avis, la meva mare, allà els amics, i acabar tots rebentats per la tarda. Deixaria que el meu avi em tallés el fuet a trossets petits i els meus germans em fessin ràbia moltíssim, que no ho suportava, però ara es troba a faltar. I després per la nit o per la tarda em quedaria amb els meus cosins a jugar No té res que és peor i amb les barriguites.
0: Que guai!
2: I fins a acabar de pixar-te de riure. O sigui, menjar xocolata amb la tieta, xocolata...
1: No para.
2: I, bueno, coses molt senzilles, però que soles complen el cor. Moltes
0: tota
2: gràcies per aquest moment.
0: O sigui, tota la raó bon del món.
1: Igualment.
0: Gràcies pel missatge. Entres al sorteig, evidentment.
1: Clar.
0: I aquesta és la idea. Encara sou a temps de participar.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: I mentre participeu... Ni borratxo, Quevedo. Què és el que faríeu si fóssiu un nen durant un dia, eh? 628-06-0513. Entrades dobles per al Fantàstics del Super 3. Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Cada dia fem quilòmetres, molts quilòmetres, per anar a la feina, per portar els nens a l'escola o per escapar-nos al cap de setmana. I cada quilòmetre també consumeix energia. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya et convida a mirar la mobilitat d'una altra manera. El vehicle elèctric ajuda a reduir el cost per quilòmetre, a disminuir emissions i també a aprofitar les hores en què l'electricitat és més econòmica. Compara opcions amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia. Passa a l'acció. Canviem l'energia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.

és FM Andorra, 93.8. Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Mike Towers, es diu Lala. Aquesta la cantarà al Mediterrània Festival, ja ho sabeu. És cap de cartell del macrofestival d'aquest estiu, del qual Flash FM és emissora oficial. Mediterrània Festival serà el dia 1 d'agost a Roses i el Mike Towers hi estarà allà present.
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Va, estem de recta final d'aquest divendres. Fins les 11 amb vosaltres, ara amb Batllal. Dame!

0: És el baile inolvidable del Benito, del Bad Bunny. Us sona Bad Bunny, no? D'alguna cosa, potser.
1: Espero que sí.
0: Avui és el dia, avui sortegem entrades per Bad Bunny, però no les sortegem nosaltres, les sorteix Sergi Domènech. Sergi, bon dia, eh?
2: Ah, efectivament, què tal? Bon dia, bona hora, com esteu?
1: Hola, Sergi.
0: En Domènech té unes ganes de regalar-vos entrades perquè aneu a veure Bad Bunny a Marsella, que no se les aguanta, eh?
2: Les ganes, suposo, de concurs les deuen tenir també l'audiència de l'Interactua, perquè deuen estar esperant després d'haver participat i en molts dels casos, sent finalistes, saber el resultat, evidentment.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: O sigui, més o menys, com serà la mecànica aquesta del concurs aquesta tarda?
2: Doncs mira, avui anirem a la recerca de l'últim finalista de la setmana. I un cop el tinguem, entre tots, abans d'acabar el programa, 20 minuts abans d'acabar el programa, una cosa així, triarem el guanyador definitiu i el trucarem in situ. De fet, estan avisats els finalistes fins ara que han d'estar pendents del telèfon mòbil.
0: Ui.
2: Evidentment, perquè si no, passa palabra, diguéssim.
1: Ah, si no et contesten, passem al següent.
2: Evidentment.
0: Us heu de posar alarma aquesta tarda, literalment, alarma al mòbil, eh?
2: L'únic que demanem és que estiguin pendents del telèfon mòbil per un tros de premi que crec que val la pena. Si una altra cosa, no demanaria tanta atenció.
0: El premi que és l'entrada més els vols, més l'allotjament.
2: Efectivament, full equip, perquè no falti absolutament de res, eh?
0: Guai.
1: Molt bé.
2: Si poguéssim, els hi fins i tot facilitaríem l'entrada, l'accés a la casita ja directa per poder estar allà ballant amb l'altre i tal, però no tenim tant de... No arribem a tant.
0: Bueno, qualsevol dia sí, eh? Això, quan menys t'ho esperis, tio, et trobes allà tu a la casita, eh, Sergi?
2: Ah, tranquils, tot arribarà.
1: No, i tant, tot el seu temps.
0: Escolteu demà, ai, demà, collons, aquesta tarda, avui mateix, l'Interactua a partir de les 4 per seguir participant i a les 7:40.
2: Aproximadament.
0: Sí.
2: És quan realitzarem la trucada per comunicar-li al guanyador o guanyadora aquest tros de premi, que per cert va molt buscat, que ja ho sabíem i ens ho esperàvem, però crec que s'han superat totes les expectatives.
0: Que guai. Domènech, gràcies, tio.
2: A vosaltres.
1: Adéu, Sergi.
0: Escolteu al llarg del dia Flash FM. Bon cap de setmana a tothom. Marxem, nosaltres també. Tornem dilluns a les 6 del matí. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: un trozo.
1: Quevedo y nueva línea. Ama, qué temazo. This is Flash FM. Aquesta que es diu El Golpito, inaugurem nova hora. Mira, ja ho he dit abans, fa 3 segons, però és que és un timazo, aquesta aquí m'alegra. És una molt bona cançó per iniciar cap de setmana, eh? Primers passos de temps lliure que agafem amb ganes, per cert. Em presento.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem també. Bueno, continuem, perquè això és Segell de la Casa, amb Bon Rotllo, Cano i Justin Quiles. Aquesta és Olvidar-nos de tot. Molt bé.

La recuperem directament des de 2019. Aquesta dansa que duro, que estic segura que tots els oients l'heu cantat, ballat i donat tot el més d'una vegada. Aquesta és mitiquíssima. És un clàssic, per cert. Aprofito per dir-vos que arrenquem el cap de setmana amb ganes.

0: 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
6: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

La batxatenta de batxateta de la temporada, eh? Romeo Santos, Prince Royce, amb aquesta aquí que es diu Dardos. Molt bé, si és que ja estava clar que amb aquests artistassos anava a sortir aquest exitàs en majúscules. Per cert, que Quevedo té ganes de festa, sap que és divendres. Aquesta que es diu Scandic.

Doncs mira, aquest d'aquí era un remix d'aquests que ens agrada recuperar aquí a l'antena des de 2019, eh? Un temazo. I ens movem cap a alguna cosa més d'actual, aquesta vegada de la mà d'Omar Cuz, aquesta que es diu Coco. Coco.

0: Jo això no m'ho crec. Qui no vol saber res d'un bon coti, si és que... Un bon coti t'alegra el cap de setmana. I no puc esperar, en el meu cas, a prendre com les amigues i a parlar una miqueta d'això. Sabeu també del que es parlarà? Doncs mira, del sorteig que tanquem avui aquí a Flash FM, perquè estem regalant entrades dobles per anar a veure Bad Bunny pel concert del 1 de juliol a Marsella, amb vols i allotjament inclòs. L'únic que heu de fer és demanar un WhatsApp a l'Interactu. Heu de demanar una cançó i, a part, doncs mira, demaneu les entrades.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: I aquesta tarda el Sergi Domènech donarà el guanyador o la guanyadora finalista per anar a veure el Bad Bunny, que ens portarà cap a PR.

Lunai Chris Jedi amb aquest Soltera que recuperem avui des de 2019. Per cert, està arribant el bon temps avui, no, perquè avui està ennuvolat, però bueno, els pròxims dies ja veureu com surt el solete i això vol dir que has de tenir la teva entrada per les wrap-up. Espavila, que encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant, ho està donant tot. Has d'entrar a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, bona notícia, perquè encara ets a temps de treure't una pasta. InfoJobs busca provador de festes de Flash FM i et preguntaràs, ostres, Clàudia, i què vol dir això? Doncs mira, que tens una feina, que és sortir de festa amb nosaltres i a part et pots emportar 1.000 eurazos. Entra ara mateix a infojobs.net des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes i si t'escullen, prepara't perquè t'emportes 1.000 eurazos i a més surts de festa. Et dedicaràs a ser el provador d'aquí, de Flash FM, a més, conjuntament de la mà d'InfoJobs, perquè volem que la teva primera feina sigui aquí. Mira, segurament soni una d'aquestes, per exemple, Batyali, Chencho Corleone, aquesta aquí és Choque i arriba en els últims minuts de l'hora de les 11. Som-hi, va, que el ritme no para.

0: a Isla, RVFV i Kremlin. This is Flash FM. Tots tres juntets per fer aquest mutxatxatxà, que per cert és el número 1 d'aquesta setmana aquí a Flash FM del calibre 45. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Divendres que l'agafem amb ganes. I tant que sí. Som i em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs mira, ens quedem amb els ritmes de Hugel, que ens porta aquest jamaican més conegut com a Bam Bam. Molt bon dia, Catalunya i Andorra.

que no dedicava aquesta cançó, doncs mira, a la seva filla i a la seva parella. Es diu Se Pones Nike i ens torna dues temporades enrere, el 2024. Ens quedem amb ell, eh? Amb aquest èxit de la seva carrera, un de la llarga llista que té. Es diu No Tiene Sentido.

0: 8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

0: Aquesta aquí va dedicada a la illa La Graciosa. De fet, una illeta molt, molt petitona que fa 8 quilòmetres de llargada. I és per això que diuen algo així com en tu corazón cabe poca gente como La Graciosa. Mira, molt bona referència. Elvis Crespo i Quevedo, amb un dels exitassos que es troben dintre de El Baifo. Per cert, ens anem amb Bad Bunny.
1: Nueva
0: York! Efectivament, em passo per aquí per recordar que tenim un sorteig actiu que tanca avui. Entrades dobles per anar al concert de Bad Bunny el 1 de juliol a Marsella, amb vols, allotjament, bueno, tot pagat. L'únic que ha de fer és enviar un WhatsApp a l'Interactua i aquesta tarda el Sergi Domènech donarà al guanyador o la guanyadora.

La veu de Young Miko, qui per cert farà uns dies era la convidada del concert de Bad Bunny a Madrid. Aquesta que la té junt amb Bizarrap, la sessió número 58, que per cert, parlant de Bizarrap, és que bueno, hi ha moltes notícies a explicar. Ara quan entres a la seva pàgina web amb el codi secret, que tots hem escoltat mil vegades, bla, bla, que per cert no me recordo quin és, però bueno, tinc memòria de peix, sabem i està confirmat que probablement la pròxima col·labo i una de les últimes és amb Myke Towers. De moment, però, ens quedem amb Mora i Zetangana, aquesta aquí es diu Droga.

Bad Bunny i Feid, que feien aquest homenatge a una de les discoteques més importants de Medellín, amb aquesta que es diu Perro Negro. Bueno, discoteca important després de Flash Fema, clar. Ens quedem per aquí amb Jay Wheeler, que de fet ens fa baixar revolucions. Ens posa una miqueta nostàlgics, tristons. Aquesta que es diu De Lejitos, però no us preocupeu que després pugem ritme. Baby, tu i jo no

RVFV i Relsby amb aquest Ni Luz. Ei, mira, escolteu, estem canviat de mood, estem canviant de rotllo perquè us vinc a parlar d'una cosa molt important. Del 18 al 20 de juny torna el Sonar. A més, torna més gran, més intens i estrenant una nova etapa a la Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i, a més, 6 escenaris. 3 de l'aire lliure i 3 de coberts. Tenim The Prodigy, Thor, de PDJ o Speedy Jota, depèn de com vulgueu dir-ho, Kelis, Skepta, Charlotte D. White, ojo, eh? També a Melly Lenz i molts, molts més que estaran aquí, a Barcelona, al Sonar, el 2026, del 18 al 20 de juny, a la FIA Gran Via. Rebateixo, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. És a dir, serà una experiència única, concentrada i, a més, amb un nou format que es presenta aquest 2026. Com sempre, Flash FM, emissora oficial del ritme. Ritme que ens porta a Bizarràpida de Yankee. Amb aquesta, la sessió número 0.

El tonto que me dejaste, eh? Sembla una mica despitada. La Lola Índigo i el Quevedo. Amb aquesta que ens presentava l'àlbum Nave Dragon ja fa unes dues temporades enrere, sí, un parell. Escolteu, que us vinc a recordar que tenim actiu un sorteig a Bad Bunny i no un sorteig petit, precisament. Entrades dobles per anar-lo a veure el concert del 1 de juliol amb entrades, sí, entrades, vol i allotjament, tot inclòs. Aquí, de la mà de Flash FM per vosaltres, perquè us estimem. Ens quedem amb Job Submin i Fate amb aquesta Chica 305. Quiero que

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Vale, doncs mira, molt bon dia a tots i a totes. És la 1:03. Benvinguts i benvingudes a Flash FM, on ja sabeu que el ritme no para. I a més, bon rotllo també, segell de la casa. Què tal, com porteu aquest divendres? Divendres que fem amb ganes, encara que estigui ennuvolat, eh? Però bueno, ja sabeu que el que diuen...
3: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Al mal temps, bona cara i bona música, com aquesta. Romeo Santos i Prince Royce, un duo espectacular, que si individualment ja treballaven bé... Com a duo són espectaculars. Aquesta aquí és

èxits d'Anuel que ens arribava el 2018 amb aquesta mitiquíssima Ella quiere beber cançó que va perfecta amb el dia d'avui. Divendres, que agafem amb ganes. I ens anem, de fet, amb una banda sonora que, bueno, que va ser, jo crec que una sorpresa per tots i per totes. Estem parlant de Golden, cançó que ens arribava dintre de la pel·lícula K-pop Demon Hunters i que més tard va guanyar molts i molts premis.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
6: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
7: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
10: Dame un grrr.
9: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
11: Un què?
9: Una hora del Tech House més top.
11: Okay.

0: Ens deixa la intenció ben clara, que no se'n va de la seva terra, que no se muda ni borratxo. Aquest aquí és del Quevedo, una vegada més, fent una oda a la seva terra. I nosaltres la fem amb la nostra, amb aquesta Flashy Ice Cream i 31 Fam.
1: No vulguis que

0: Aquests aquí són uns quants. Duki, Emilia, Litquila, Tiago Becerra... Bueno, bueno, tots aquí juntets fent aquest exitàs que es diu Los del Espacio. Parlant d'una altra persona que també és molt important dintre d'aquesta indústria, Bad Bunny. Probablement molt de vosaltres no podeu, vau poder anar als concerts, de fet, i nosaltres aquí a Flash FM estem regalant entrades. Entrades per anar al concert de l'1 de juliol a Marsella, amb entrades, vols i allotjament, tot inclòs de la mà de Flash FM. L'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp.
1: Tens la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13, bro.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ara sí. Doncs mira, mentre aneu enviant, de fons BL.

Juan Magán, amb una de les seves cançons mitiquíssimes de la seva discografia, Mal de Amores, que aquí no ha cantat amb els braços cap amunt durant-lo tot, en una discoteca. De fet, canviem de mood i ens anem amb Omar Cruz, amb això que d'aquí que es diu Coco, i ens posa una miqueta romanticots, mira.

Doncs mira, per què tenim a Floyd Menor i Chris MJ. Per cert, us vinc a parlar de que aquest estiu arriba la 8a edició del Shard Festival amb un dels artistes més fort del moment, Mike Towers, que sonarà ara aquí, en res, la següent. També Omar Cuz i De La Fuente, amb un dels pocs concerts que sol fer ell, perquè en general els escenaris no els trepitja gaire. També tenim per aquí De La Rose, de RUVFV, i en Bloc i molts, molts més. 24 i 25 de juliol al Parc de Fòrum de Barcelona, a Shard Festival, el festival de música urbana per joves de Barcelona, amb el cartell més potent i més esperat amb artistes que no solen trepitjar gaire els escenaris. Queden poques entrades, aconsegueix la teva a xarfestival.org. Toma, que temazo. Com sempre, Flash FM, emissora oficial d'aquest esdeveniment 24-25 de juliol al Parc de Fòrum de Barcelona, Xarf Festival. Mira, fa un moment us deia que sonaria per aquí Mike Towers, i aquí està, amb la seva W Sound número 23, aquesta es diu 5 estrelles.

Ley Seca era l'exitàs que ens treien la col·labo, de fet, que ens treia entre Anuel i Jayco amb l'àlbum Timeless que ens arribava el 2021. Bueno, una meravella, un absolut espectacle, aquell àlbum. Boníssim. Ens quedem per aquí amb Sopa de Cabra, Su i Mundi J, amb aquests Camins, Somnis i Promeses.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La policia ha celebrat avui divendres el seu dia commemoratiu coincidint amb el 95è aniversari de la creació del cos. Els actes s'han celebrat amb una missa a l'església de Sant Esteve i han continuat amb una cerimònia institucional a la plaça del poble d'Andorra la Vella. Una jornada que ha reunit representants de les institucions del país i dels diferents serveis policials. Posteriorment, el Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit diversos homenatges, així com el lliurament de distincions i reconeixements. Parlem de la futura zona econòmica especial d'Organyà, que ja disposa d'una primera proposta de règim fiscal que servirà de base per les negociacions entre les parts implicades. El document ha estat elaborat conjuntament amb empreses andorranes i es treballa amb la Generalitat de Catalunya per definir la compatibilitat entre els dos sistemes fiscals. El projecte preveu iniciar a finals d'any la primera fase de les obres d'accés a aquest espai situat a l'Alt Urgell. Fer referència a la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, que està impulsant un nou programa de destinat a facilitar la integració de les persones nouvingudes al país. Una iniciativa que inclou una guia informativa amb continguts sobre educació, sanitat, seguretat social, ocupació i tràmits administratius. El document es pot consultar en format digital i també es distribueix físicament a diverses administracions. Inicialment, el programa s'adreça a les persones que tramiten un permís de residència al país. I el punt d'informació turística del Coll d'Ordino reprendrà l'activitat aquest cap de setmana i incorporarà un servei de restauració a través d'una food truck sostenible. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de promoció turística de la parròquia, que també posa en valor la reserva de la biosfera. Actualment, una quinzena d'empreses compten amb aquest distintiu vinculat al compromís ambiental i la qualitat.

0: Flash FM Andorra 93.8. Flash
1: FM. Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen, sabors que sorprenen, música que et fa sentir, l'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

ritmes tropicals de la mà de Capo, amb aquest que es diu Onana. I la següent cançó jo crec que no cal ni presentar-la. Jo crec que tothom ja sap de qui es tracta. Lucky Rea i BM, amb aquesta.

0: Solucions i no problemes, jo ho veig un lema boníssim. És una cosa que ens hem de començar a aplicar. Clar que sí. Per cert, continuant amb el bon rotllo i així el rotllo, doncs mira, més calmat, no problemes, Chilindrina, Quevedo i Elvis Crespo, aquests dos amb La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo.

Mike Towers amb aquesta aquí que recuperem avui des de 2020 directament amb aquest Diosa. Per cert, canviem de ritme i pugem revolucions perquè us haig de preguntar si encara no tens entrada per les wrap-ups. Si no les tens, espavila, perquè queden les últimes entrades de les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a la nostra pàgina web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, encara ets a temps per treure't una pasta anant de festa. Et preguntaràs, ostres, Clàudia, i això com? Doncs mira, perquè InfoJobs busca provadors de festes de Flash FM. Quina és la feina? Ben senzilla. Sortir de festa amb nosaltres. Provar la festa. Entra ara mateix a infojobs.net, des del web o des de l'app. Busca Flash Espai FM i clica a l'oferta de provador de festa. Si t'escullen, enhorabona, perquè t'emportes 1.000 euros per sortir de festa. Toma ja. Habitualment es paga per sortir de festa, aquí nosaltres et paguem ni més ni menys que 1.000 euros, perquè InfoJobs i Flash FM volem que la teva primera feina sigui aquí i a més una ben divertida. Ens quedem amb Clarence.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: I aquest aquí era Quevedo molt i molt ben acompanyat de Nueva Línia, que en realitat és un quarteto de noies que mira, que es dedicaven a fer festes de verbena als pobles i tal, i la cosa els hi va acabar sortir superbé i han arribat a la música, inclús a compartir cançó amb Quevedo.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Bueno, va, som-hi, que ja estem a divendres, de la fe amb ganes. Sí, sí, aquest aquí és Hugh Gale, amb el seu Jamaican, només conegut com a Bam Bam, per iniciar la primera hora de la tarda. Seu.

0: Sia, aquesta que ens arribava de la Pantera i Quevedo, el remix de Cayó la Noche, que va ser espectacularment famós amb el seu Bolsito de Dior Cuando Sale. Bueno, una bogeria. Cançó que va marcar un abans i un després de la carrera de Quevedo. Per cert, em passo per aquí per recordar-vos que aquesta tarda, en qüestió de res, es tanca el sorteig de les entrades de Bad Bunny. Sortegem les entrades pel dia 1 de juliol, també sortegem els vols i també l'allotjament, és a dir, tot per vosaltres. Des d'aquí, des de Flash FM, l'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Efectivament, heu d'enviar un WhatsApp, sí, el número que acabo de posar per aquí, demanant una cançó a l'Interactua, no cal que sigui de Bad Bunny, i ja està, i et traieu el sorteig, vale? Bueno, demaneu també participar al sorteig. Us deixo per aquí amb el susodicho, amb el responsable d'aquest sorteig. Aquesta aquí es diu EO.

0: poder del ritme. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
7: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
8: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
7: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
9: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

amb aquestes oles de fons, ens recorda que l'estiu està ben i ben a prop, tot i que aquests dies estiguem uns dies una mica aquesta grisots. Aquest aquí era un Marcus amb el seu Coco. I ens quedem amb un altre artista masculí, Manuel Turizo, amb aquest Por un pendejo no se llora. Clar que no. Otra más.

Tarda d'aquest inici de cap de setmana i ho fem molt ben acompanyats de BL i Obi on the Drums com a productor. Es deia Mirrefe. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Kremli, un duo que va decidir fer una segona, bueno, com una mena de segona versió d'una famosíssima cançó de Pitbull que es diu Cool, segurament ja l'haureu escoltat. Bueno, tamacla.

Aquesta cançó era la cançó dels enamorats, l'himne l'himne dels enamorats l'any 2021. Raúl Alejandro, amb aquest todo de ti. Ai, quin noi, quin noi, quant d'amor. Tot i que haig de dir que això que t'agradi tot d'algú, jo crec que és pràcticament impossible, però, bueno, ja sabeu, amor romàntic. Ens canta per aquí amb Quevedo, es diu Ni Borracho. Ni Borracho.

0: Aquest aquí era el ritme que ens portava Bennett
1: amb aquesta versió de Los Chicos del Coro, però més canyera, que ens encanta aquí.
0: Que soni a Flash by My, que també que soni a les nostres festes, que per cert, encara no tens l'entrada per les festes wrap-up, doncs mira, espavila, perquè queden les últimes, poquetes. Poquetes entrades per les festes més bèsties de Flash by My, i la gent està arrasant, saben que és una bona festa. Entra a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah, i per cert, que sàpigues que encara ets a temps per treure't una pasta extra. I et preguntaràs, a veure, i això què té a veure amb la festa? Doncs mira, molt senzill, perquè InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. Quina és la feina? Sortir de festa amb nosaltres, provant les nostres festes. Entra ara mateix a InfoJobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, enhorabona, perquè t'emportes 1.000 euros, ni més ni menys. Que una xifra tan gran per venir a provar una festa. Toma ja. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.

És capritxosa, vol trobar-te de festa, eh? Vol fingir que és una trobada casual. Perquè tenim a Figaflaues i a Muixca, amb aquesta cançó que, sens dubte, va ajudar els dos de la seva carrera a remuntar èxits que ens transporta directament al 2023. Es diu Diabla. Per cert, aprofito per dir que en res, en qüestió d'uns minuts arrenquem l'Interactua i és avui quan es dona el guanyador pel sorteig de Bad Bunny per l'entrada de 1 de juliol que regalem aquesta tarda. Aquesta tarda. La dona el Sergi Domena. També entra al vol, l'allotjament, l'únic que ho ha de fer és enviar un WhatsApp al número de l'Interactua i demanar una cançó també, vale? Ok, un petonàs. Ens quedem perquè amb JC Reyes, aquest aquí és el seu loquita. Adeu, guapíssims. Chaito, ens veiem dilluns. Bueno, ens escoltem. Muac.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Passa, família, què tal? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, com sempre, aquí a Flash FM. On si no? Yeah, loco, loco, gordo.

0: Showtime, senyores, senyors, amb aquesta nova proposta de Gordo, un artista internacionalment reconegut per les seves sessions, bàsicament, i també per alguna que altra de les seves produccions. Aquesta és l'última coneguda fins ara, un show mainstream que es diu Loco Loco. Què tal, com esteu? Charlotte White, l'artista belga, torna amb un altre gran espectacle audiovisual de música techno. Torna al Sonar després d'haver treballat de valent a Cannes, la seva ciutat natal, i d'haver passat per Nova York. Charlotte White oferirà el seu nou show, The Resistance, amb els seus grans èxits techno i algunes sorpreses. Serà un dels primers cops del món que el públic podrà veure aquest espectacle audiovisual. La podrem veure concretament el divendres 19 de juny al Sonar, al recinte Gran Via. Atents, perquè el show estarà ple de sorpreses i és més que recomanable. El primer superconsejito que us donem a través de l'Interactua. Fins a les 8, Ritme a la Carta. Què tal, com esteu? Dia important, no només perquè és divendres i obrim un nou cap de setmana, sinó perquè és que, a més, avui triarem un últim finalista entre tots els concursants que alhora tindran la possibilitat de guanyar aquestes entrades per anar al concert de Bad Bunny a Marsella amb els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Bueno, ja sabeu del que us parlo, no cal que us digui res més. Va. Per tant, última crida, tots aquells que vulguin participar, notes de veu, textos, al WhatsApp de l'Interactua, al 628-060513, demanant i dedicant la cançó que vulguin. Últim avís, va, afanyeu-vos. Cifuentes, qui marxa, salutacions d'en Domena. Hola.
1: Hola, bona tarda. M'agradaria que em posessis una cançó així animada del Quevedo, la que vulguis. Si pot ser el pitó millor, si no ha sonat encara.
0: Sí.
1: I també m'agradaria participar a les entrades del Bad Bunny, que em vaig quedar sense veure la Barcelona, a veure si ja sortarà.
0: Vinga, moltes gràcies. El golpito. Mami,

0: Acabo de ser, acabo de ser. Ja temps que no sonava aquesta cançó aquí, eh? La veritat és que no està gens malament, al contrari.
1: Hola, bona tarda, soc la Mariona. Volia demanar la cançó de Love de Claren. I també volia entrar al sorteig de les entrades del Bad Bunny. Gràcies.
0: Adéu. A tu, evidentment. T'apuntem moltíssima sort. El desenllaç del concurs i últim finalista en qüestió de minuts. Abans de concloure el programa d'avui divendres i anar-nos-en de cap de setmana. Hello!
2: Hola, sóc Lídia i m'agradaria molt demanar la cançó de Memòries de Morat. També m'agradaria participar en el sorteig de les entrades pel Bad Bunny de Marsella. M'encantaria poder anar amb la meva filla. Vinga, moltes gràcies i que tingueu un bon dia.
0: Doncs igualment i moltíssima sort. Bona aquesta de Mora i Jacob.

0: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
2: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
6: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
7: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui.
9: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: L'Espau estan a punt d'arribar. I sí, hi ha nervis, però també hi ha tota la feina feta. Ara toca confiar, respirar i afrontar els exàmens amb calma, serenor i benestar emocional. Descansa, menja bé, organitza els últims repassos i reserva moments per desconnectar. Les paus són importants, però no defineixen qui ets ni tot el teu futur. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les pau amb pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
13: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
12: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
14: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
15: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot, o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
16: Som This is Flash FM. Flash.

0: No toques porque toques. Bona tarda, flaixeros. Bona tarda. M'agradaria participar al sorteig de les entrades del Bad Bunny per anar, diu, amb la meva parella. Diu, no vam poder aconseguir entrades. Si poguessis posar alguna cançó del J.C. Reyes o Omar Montes, moltes gràcies. Aquesta loquita, cuando me tocas, del propi J.C. Reyes, ha estat seleccionat per fer sonar aquí a l'Interactua de Flash FM. Molt bé, 4 minuts, o pràcticament 3, per 4:15 en punt de 5, d'aquesta tarda del divendres, 5 de juny, concretament. Anem per feina, tenim planxa pel davant, eh?
1: Oh. Domena, bona tarda, soc la Jessica.
0: Què tal?
1: Per fin viernes.
0: Por fin, bravo. Bravo.
1: Així que et demano la gasolina.
0: Molt bé, sembla perfecte.
1: Perquè em doni flow per treballar aquesta tarda. I res, participar al concurs de Bad Bunny, va, anem?
0: Clar.
1: Vinga, bon fin de un petonet.
0: Adéu-siau, que vagi bé.

0: Caramelo Envenenado. Com l'han liat amb aquesta cançó aquests dos artistes? Romeo Santos i Prince Royce.
1: Hola, sóc el Joan, truco de Sabadell.
0: Hola,
1: enhorabona pel programa, que cada dia és més bo.
0: Sí,
1: cada
0: dia millor, sí.
1: Poder que posessi alguna cançó del Prince Royce.
0: Sí.
1: I tal, i la dedicció a Paula, que és la meva filla, i participar en el sorteig, i si em toca, pues, m'aniria amb ella a veure el Bad Bunny.
0: Toma ja. Sí, senyor.
1: Gràcies,
0: a tu, adeu-siau, molta sort. Moltes gràcies per les teves paraules i empenta cap a cap programa dient que cada dia és millor, quan sempre fem una mica el mateix, no? Però si cada dia és millor, a nosaltres ja ens va bé, eh? Ara, ideal, aquest missatge per enviar-li al jefe i demanar una pujada de sou dilluns mateix, si sona més lluny.
2: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Maria Ángeles de Manresa.
0: Hola, Maria Ángeles.
2: Que ja és cap de setmana.
0: Vamos.
2: Ah, que t'anava a dir. Mira, no sé si em podries ficar aquesta tarda. A lo millor no es pot ficar. La de Súbeme la ràdio, d'Enrique Iglesias.
0: Ja, Súbeme la ràdio, com no te l'han posat.
2: Fa temps que no l'escolto. No sé si la podreu ficar o no.
0: Sí.
2: I si no, doncs et deixo a tu la teva elecció, alguna que t'agradi.
0: Vinga, va.
2: Vale? Vinga, va, un petó, gràcies.
0: Si no podem posar-te aquí Súbeme la ràdio a la ràdio, no anem enlloc, eh?
3: Súbeme la ràdio.
0: Súbeme la. Súbeme la, papi.

0: Segue a bailar a la morocha. La morocha que s'ha quedat petrificada ja esperant que algú la tregui. En fi.
1: Bona tarda, Flash FM.
0: Hola.
1: Aquí el Xavi i el Sergi, de Camí en Lloret de Mar. Tenim torneig aquest finde amb els nens.
0: Molt bé.
1: I res, ens agradaria que ens fiquéssiu la morocha.
2: També ens agradaria entrar al sorteig de les entrades de Bad Bunny.
0: Moltes
2: gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies. Ui. Que vagi bé per Lloret del Mal. Bueno, us apunto, eh? A veure si teniu sort i entreu com a finalistes avui divendres. Oli.
3: Bona tarda, Sergi. Avui m'agradaria demanar-te Màquina Time.
0: Oh, ojo.
3: Em canso sentir-la, eh? És tremenda.
0: Sí, sí.
3: I després, aviam, si em puguis apuntar també per anar a veure en Bad Bunny, que sí. Està complicat, però bueno, si no t'apuntes no pots sonar la flauta.
0: Efectivament, ja no ho hauria dit millor. Efectivament.
3: I un petonet molt fort, ja tens el divendres fet, i el cap de setmana a tocar. Un petonàs.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Puigcerdà, 106.6. Alt, Bellver de Cerdanya, Meranges, Prullans, Llívia, Urús, Das, la Tor de Querol. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM, són les 5.

I aquesta cançó que s'han tret de la xistera, Ryan Castro i Capo di Tutti Capis. La Villa, concretament. Bueno, hi ha cases que perden energia com si tinguessin la finestra oberta tot l'any. I no sempre és per culpa de la pròpia finestra, evidentment. Un bon aïllament, una climatització eficient o substituir una caldera antiga per una bomba de calor poden canviar molt més del que sembla. Menys consum, més confort i una factura molt més controlada. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya et proposa fer el pas cap a una llar més eficient. Troba recursos i el simulador de rehabilitació energètica a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció, canviem l'energia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Hi ha el programa per demanar i dedicar cançons. D'interactuar. 628-060513. Posem en marxa la nostra segona hora d'avui. Què tal? Bona, sóc la Maria. Diu, m'agradaria escoltar la cançó de La Graciosa de Quevedo. Se la vull dedicar a les meves amigues de classe, que són les millors, i a més volem participar en les entrades pel concert del Bad Bunny. Moltes gràcies. No us mereixen, va. L'acompanya Elvis Crespo. Ella...

0: sabrosa.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: Flasheros, us volíem demanar, sisplau, la cançó de les Hantrix, la de Golden, que als meus fills els encanta. I també demanar-vos, sisplau, participar en el concurs per veure el Bad Bunny a Marsella.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies i bon fin de...
1: Igualment, acabada estirada de, no sé si del fre del cotxe, el fre de mà, no? M'ha semblat sentit. Estamos en todo, eh? Un quart en punt de 6. Moltíssima sort, apuntadíssima. Efectivament, Golden. Cançó estrella d'aquests últims mesos, també aquí, a Flash FM. On, si no, hola.
2: Bona tarda, Flash FM. Soc en David i m'agradaria que posessis la cançó de Supernova de Psycho.
1: Molt bé.
2: Se la dedico a tots els flasheros i especialment al meu germà. Gràcies.

0: fuerte y se me remontó un poco. No sé cómo decírtelo. Es que es muy complicado.
1: Escoltes l'Interactua.
2: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
4: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
3: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
4: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
3: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
4: Consulta els models i marques que hi participen.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
9: L'amor? A l'Aquàrium?
8: Sí! Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
9: Shark Lovers.
8: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
10: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
11: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
12: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
13: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
14: Jo tinc al cap tota l'estona això.
15: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Andorra. Flash FM 93.8.
18: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
19: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
17: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: quina liada amb aquesta cançó Quevedo, eh?
1: Bona tarda, flasheros. M'agradaria que poséssiu la cançó de Quevedo ni borratxo.
0: Sí.
1: Que li vull dedicar a la meva amiga, que li agrada molt. I també participar en les entrades de Bad Bunny. Moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé. Participes, evidentment, i fem sonar aquesta cançó. Rellevant, molt rellevant, del propi Quevedo, que es diu Ni borratxo. 3 minuts per 6:45 d'aquesta tarda. Estem de tornada, després de la pausa de rigor, escoltant-vos, llegint-vos, posant-vos musiquetes, sempre, evidentment, a la carta, eh?
2: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Què tal? Bé,
2: jo estic de camí a Puigcerdà a fer la cursa de la Tres Nacions.
0: Carai.
2: M'encantaria participar al concurs de les entrades del Bad Bunny. La cançó, fica la que més t'agradi.
0: Bueno,
2: vinga, bon cap de setmana, adeu.
0: Adeu, maco, camins, somnis i promeses.

0: Muchacha, muchacha.
1: Hola, Flash FM, soc la Paula de Capellades i m'agradaria que em fiquéssiu la cançó de Muchacha. I també, a veure si em podríeu ficar per al sorteig del concert de Bad Bunny, que em vaig quedar sense veure la Barcelona.
0: Molt bé.
1: Una abraçada molt forta.
0: Adéu. Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital. Els cicles formatius de grau superior amb pràctiques, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts, a més, a la preinscripció, tria U Manresa. Hola, hola.
2: Bona tarda. M'agradaria, sisplau, si em podeu posar la cançó de Omar Cruz, Luces, joder, Luces de colores.
0: Ara bé.
2: I també voldria participar al sorteig de les dues entrades al Bad Bunny. Moltes gràcies.
0: A tu, sort.

0: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domena.
1: Oi. Yeah. Bad girl.
2: Miami, Barcelona, ay.
1: La

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que está motivado.
2: Hola, voy a dedicar la canción de Dorayaki. Ahora no me recuerdo. Bueno, da igual. La de Doraemon.
1: Doraemon, ya no se mantiene.
2: Que la voy a dedicar al Dani, que es la misma parella. Y voy a participar, si os plau, en las entradas de Bad Bunny. ¡Que voy a ganar! ¡Flash of Doraemon!
1: Venga, motivadísima. Ser partícip d'aquesta crida, apuntant evidentment per mirar de ser finalista d'avui i en conseqüència possible guanyador. En el sorteig final que farem també avui a 7:45 aproximadament. Vale? Recordar-vos tots els fans de les Flash FM Wrap Up, que són aquestes les tasses, aquest tour de festes que fem per les principals discoteques de la geografia, commemorant el final dels exàmens, beneïts. Us esperen aquest dijous, dia 11, en la primera del Bidisco de Molins de Rei, amb Héctor Ortega. Continuarem divendres repartint-nos per Llei del Vilova, amb qui us parla Sergi Domena i La Caix, respectivament. Discotecot també emblemàtic i entranyable de Salou, amb Héctor Ortega. Informeu-vos de tot plegat a la pròpia home de Flash FM, flashfm.cat. Allà ho trobeu absolutament tot i apunteu-vos, si us ve de gust, per venir convidats. Bona tarda, Sergi, aquí treballant, encara el divendres, fent informes, però en Flash FM sempre, diu. Jo sóc mare d'una nena de 2 anyets que necessita anar al concert de Bad Bunny, diu, a dar-lo todo. Voldria dedicar Nueva York a totes les mares que necessitem sortir una mica i desmalenar-nos. Molta gràcia, està apuntem, moltíssima sort, i tant que sí, un bon desmelene.
3: Nueva York!
1: Arriba d'aquesta i altres tantes cançons que segur que no hi faltarà.

A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són

0: Especialment aquesta, que sembla que mai passarà de moda, eh? Tindrem un estiuet a ritme d'aquest Jamaican Bam Bam espectacular. A 6 i 3 minuts, Equador de l'Interactua, camí de les 8 d'avui divendres. Per cert, del 18 al 20 de juny, torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via, concretament. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un espai únic. Un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire lliure i 3 coberts. T'acompanyaran Prodigy, Tour de Speedy J, Kelly, Skepta, Charlotte the White, Emily Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, a Flash FM, emissora oficial. Ritme a la carta, família!
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Bona tarda, flaixeros. Bona tarda, Domena.
0: Hola, hola.
2: Vinga, va, que ja estem a divendres.
0: Sí, senyor.
2: I el cuerpo lo sabe.
0: Sí, lo sabe, collons, i tant.
2: A veure si avui em pots ficar una cançoneta del Tito Avicii.
0: Eh?
2: La que tu vulguis. Són totes uns tamarros, així que la que prefereixis tu.
0: Molt bé.
2: I no res, a veure si podem entrar al sorteig de les entradetes del Bad Bunny. Bé, bé, bé, bé. Au, que tingueu bona tarda.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu.

0: una molt bona cançó que feia temps que no sonava i que avui ens demaneu.
1: Hola, Sergi. Molt bones.
0: Què tal?
1: Mira, sóc el Joel des de Calafell. M'agradaria escoltar la cançó Gran Via, de Quevedo.
0: I Aitana.
1: També participa al sorteig del... de Bad Bunny.
0: Ai, quina festa, eh?
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: A tu, sort. Que vagi bé. Bona tarda. El sorteig en una hora i poc, ja, eh? Això s'apropa. La suerte está echada, pràcticament. 628-06-05-13. Ara què? Anem aquí o anem aquí? Perquè, clar, és que... ara tinc un petit problema, eh? Les coses al directe, veus? Ho demanava Becky G, mira, m'ho preescoltaré. Ah, mira, ja està, aquí estàs.
2: Hola, hola, ara. Bona tarda, Sergi.
0: Ai, Gregori.
2: Soc Gregòria.
0: Veus, la Gregòria.
2: Avui volia demanar, sisplau, una cançó de Becky G, la que vulgui,
0: sí,
2: i participar a la centrada de Bad Bunny.
0: Vale.
2: A veure si tinc sort. Adéu, bona tarda i bon cap de setmana.
0: Sona Catrona, es diu Epa. És la bomba, Mangorila, aquesta cançó.

0: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
3: Les joguines?
2: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
3: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
2: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
3: A la botiga web i app.
4: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
8: Flash FM, emissora oficial.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
12: No, m'ha entrat això.
13: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
15: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
14: Taxi, on sigui.
15: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem?
16: Andorra. Flash FM 93.8.
17: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
18: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
17: Festival Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
19: Organitzat per BSL Esports.
1: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
20: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
21: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

0: de Flash FM.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: El nostre so és únic.

0: per fi és divendres, per fi comença el cap de setmana. I què millor per començar cap de setmana que em puguis posar alguna cançoneta del nou disc de Quevedo, no? La que vulguis, la que faci més estona que no sona, perquè en sonen bastantes per la ràdio, llavors la que tingui més de gust d'escoltar.
1: Molt bé.
0: I a més, ja ni t'explico com de bé seria començar el cap de setmana havent participat al sorteig aquest de les entrades de Bad Bunny, i si em toca ja, al·lucines.
1: Sí, oi?
0: Ahí lo dejo.
1: Vinga, molta sort.
0: Bon fin de...
1: Igualment, adeu-siau. El Golpito, concretament, és el tema que, efectivament, fa més estona que no sona, tot i que sona força sovint, eh? El Golpet. El Golpet Fallir. Aquí estava l'amic Quevedo un cop més. Geni, figura.
2: Hola, bona tarda, soc la Natàlia. I estic anant en direcció a la Patum de Berga, que avui toca el Patum Infantil. Ojo. I és el primer any que hi vaig amb el meu nebot, que té un anyet.
1: Bravo, molt
2: bé. I res, em fa molta il·lusió. Voldria demanar alguna cançó de la Rosalía, la que tu vulguis, perquè m'agrada molt. I participar a les entrades de Bad Bunny, que m'encantaria anar-hi amb la meva parella. I amb si estem de sort. Gràcies.
1: A tu.
3: La Rosalía.
1: Milionària.

0: que té el meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: Festival y cachoteo.
1: Hola, Flasheros. Volia demanar-vos la cançó de Machina Time i la, se la vull dedicar al meu marit, que aquest

0: les wrap-up, espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent les està arrasant. Començaran dijous que ve. El dijous, concretament, engeguem motors a les wrap-up a Barcelona, Molins de Rei, Baix Llobregat, concretament al Bidisco. Encara estàs a temps, a més, de treure't una pasta com a provador de festes. Inscriu-te a l'oferta provador de festes buscant l'oferta, evidentment, a la web o l'app d'Infojobs. Apunta-t'hi. I aquesta podria ser la teva primera feina remunerada a 1.000 euraços. La teva primera feina és aquí. Hola.
1: Hola, bona tarda, Sergi. M'agradaria que posessis la cançó de Me Porto Bonito, de Bad Bunny i Chencho Corleone. I res, que volia participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny.
0: Molt bé.
1: I res, que superguai el programa, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu. Adéu. La guagua

0: Let's go, let's go.
1: Hola, buena tarde, flasheros. Volía a demanar la cançó de Dai Dai, de Shakira, i dedicar-la al meu nen Joel, que li agrada molt el futbol. De fet, anem ara a l'entreno.
0: Molt bé.
1: I també dedicar-li a les meves nenes, Lara i Júlia. I, bueno, sóc la Susana de Lleida, perquè així me conegui tothom.
0: Clar que sí, Susana.
1: I entrar a les entrades del sorteig pel veure el Bad Bunny. Gràcies, adéu.
0: Moltes gràcies, Susana, que tinguis molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Tota la sort del món, evidentment, va. A les portes de les 7.
2: Bona tarda, som l'Anela Bianca, anem camí a Girona. Volem participar en el concurs del Bad Bunny i la cançó que us volem demanar us la diu la Bianca ara mateix.
0: Aviam, Bianca.
3: Volem la cançó de Muchacha.
0: Muchacha. Adéu, adéu, macos. Adéu-siau. Aixa, R-U-F-U-I, Cribli. Muchacha.

La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. Són les 7.

0: Cançons de l'estiu, Farruko, Steve Aoki, han fet un tàndem imparable a través d'aquesta cançó que es diu Ja pa' què. Canvi de rotllo una mica, eh? A l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només el romàntic, evidentment, eh? Va molt més enllà. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark Lovers, una manera diferent de viure l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona. Has de veure i viure Shark Lovers. Posem en marxa la quarta i última hora de l'Interactua pel que fa aquesta setmana, avui divendres, i d'aquí a uns minuts, entre tots els missatges acumulats al llarg de tota aquesta setmana i divendres passat, evidentment, amb tots els finalistes que hem aconseguit aplegar, farem el sorteig que otorgarà el Premi Estrella d'aquesta setmana aquí a Flash FM. Aquestes entrades per anar a veure Bad Bunny en concert a Marsella, amb l'anada i tornada inclòs en vol i l'allotjament. Estic nerviós fins i tot jo, que porto més hores de ràdio. Impressionant. Això és com si fos el meu primer dia. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Dani, de Reus. Escolta'm, podries posar la cançó, la que tu vulguis, de Black Eyed Peas?
0: Sí, home.
1: Vale, dedico tots els flageros i m'agradaria participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny.
0: Molt bé.
1: Per Marsella.
0: Molt bé.
1: Vale. Bon cap de setmana. Adéu.
0: Igualment, ritmo.

0: S'apels a la llengua, com sempre.
1: Bona tarda, Flash.
0: Hola.
1: M'agradaria escoltar la cançó Más cara de la Batquial i animar-me una mica a la tarda. I també participar en el sorteig de les entrades de Bad Bunny, per favor. Que
0: clar
1: vull
0: que sí.
1: Escoltar Nova York.
0: En viu, en directe, que sí. Amb tot el que això suposa. Moltíssimes gràcies i que vagi bé. Tota la sort del món. No deia ni pèls a la llengua ni crec que enlloc, eh? Molt bé, per Batquial, i aquest tema Màscara, que va de la maneta del tema amb Chencho Corleone, que habitualment sona aquí, el Choque, o el Dame, per exemple. Més. Hola.
2: Hola, bona tarda, Flaixeros. Bona tarda, equip. Bona tarda a tothom.
0: Què tal?
2: I bon cap de setmana.
0: També.
2: M'agradaria que me poséssiu qualsevol cançó, perquè totes les que poseu és genial.
0: Bueno, bueno.
2: Almenys per animar-me el dia, perquè estic com el dia així, nuvolós.
0: Sí.
2: Vale? I també entrant al sorteig, a veure si hi ha sort.
0: Molt
2: bé. La meva filla està més contenta encara.
0: Oh, ja ho crec.
2: Vale? Una forta abraçada i bon cap de setmana a tots. Ciao, ciao.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny, al Palau de la Música, hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny, a l'Auditori, hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial. Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà al Poble Espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
5: Les joguines?
4: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
5: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
4: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
5: A la botiga web i app.

0: Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui!
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tot.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
8: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
9: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
10: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
11: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
12: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
11: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
0: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva Flash!

0: buenas tardes. Soy la Andrea. Quería pedir la canción de Coco Loco de Maluma. Y también quería que me inscribas para las entradas del concierto de Bad Bunny. A ver si hay suerte. Muchas gracias.
1: A tu pel teu missatge. Us explico una mica la dinàmica que se s'avindrà tot seguit, eh? Una mica la movie. Hem escoltat Coco Loco, Maluma, farem una altra petició. De fet, l'escoltem ja.
2: Bona tarda, soc la Raquel. Voldria demanar la cançó d'Ojitos Lindos i dedicar-la al meu fill i participar en el sorteig de les entrades del concert de Bad Bunny. Bon cap de setmana.
1: Igualment, vindrà Aitana, superestrella, una del Justin Bieber, i trucarem entre tots els finalistes, inclòs el d'avui, que encara està per trobar-se, a la persona afortunada que s'anirà a veure Bad Bunny a Marsella. Ole! Sí.

És Justin Bieber, Nicki Minaj i aquesta cançó que ha revifat a les seves pròpies cendres. S'ha tornat a posar de moda i nosaltres estem aquí, evidentment, per fer-la sonar, sempre que faci falta. Beauty and a Beat és el seu títol. Va, és un molt bon moment, sobretot per tots els fans de Bad Bunny que han participat al llarg de tota aquesta setmana de la nostra crida enviant missatges, demanant cançons i, amb la millor intenció del món, participar per poder anar directes a Marsella a veure l'envio directe amb els vols i l'allotjament inclòs. El guanyador, guanyadora i l'acompanyant. Tenim aquí els sis finalistes. Tenim ja, en aquest cas, una mà d'allò més innocent que entre tots els números, que és el que té, aquesta mà innocent, marcarà un a l'atzar. Haurà, evidentment, d'agafar el telèfon per atendre'ns, si no, anirem passant números fins a acabar contactant amb un guanyador perquè aquesta notícia l'hem de deixar comunicada avui de forma oficial. Anem, avanti, va! Anem a marcar un primer número entre tots els finalistes. Devia tirar-me's fotos, eh?

0: dia el que esperi, sí, ara sí. A veure. Això de moment rulla força bé, eh? Impressionant, la telefonia. Titi me preguntó...
1: Si tengo muchas novias.
0: Muchas novias.
1: Muchas novias.
0: Bueno, no sé, muchas novias, muchos novios, marit... quina és la teva situació? Que igual te'n vas amb mi, eh? Depèn de com...
1: Tinc marit.
0: Ah, molt bé, molt bé. Que t'està mirant ara mateix, t'està mirant mentre despenges el telèfon sense saber per què, o si, o ja ho intueix.
1: Ja s'ho intueix, perquè li acabo de dir, ara mateix.
0: Li acabes de dir, aquesta trucada, aquesta hora, em sona a mi... Bueno, escolta, quin és el teu nom d'entrada? Que mal educat, aquí.
1: Ai, em dic Anna.
0: Anna, on estem trucant?
1: A Mataró.
0: Molt bé, doncs som portadors de molt bones notícies a través d'aquesta trucada.
1: No ho puc creure, en sèrio?
0: Jo sí. Oh, i tant. Aquesta mena de bromes aquí no les fem, eh? Escolta'm, Anna...
1: Digue'm.
0: Quan vas enviar el missatge? Quants vas enviar?

0: problema.
1: Bueno, sí,
0: està tot
1: que...
0: controlat.
1: Ah, sí? Perquè aquestes coses sempre, hi ha, sempre hi ha un bon pla, oi que sí? Si tens algun problema en aquest sentit, pots passar per aquí a la ràdio, el Héctor Ortega al matí te la cuida.
0: Vale, perfecte, pues també la deixem.
1: Escolta, enhorabona, eh? Te'n vas a veure a Bad Bunny, a Marsella, que sembla que no li estiguem donant importància. Això,
0: No ho puc creure. Sí, hem intentat Barcelona, hem intentat Madrid, i no hi ha hagut manera. Pues al final a França, a veure els veïns.
1: Sí, clar, qualsevol lloc és bo per anar a perrear. Evidentment,
0: eso,
1: eh?
0: Eso, sempre.
1: I tant. Escolta, moltíssimes felicitats, que disfrutis molt d'aquesta experiència.
0: Ai, moltes gràcies!
1: Estem també tan contents com tu o més, mira el que et dic, de fer partícip a la nostra audiència i tan feliç, eh?
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Doncs, important, no em pengis, vale? T'acabem de prendre quatre dades i tal per acabar de posar tot a lloc i escolta, no dic que vagis fent les maletes perquè encara queda, però sí que, vagis planificant una mica la història.
0: Sí, ja és tot planificat.
1: Molt bé, Anna. Un petó ben gran, felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, maca.
0: Adéu, adéu.
1: A disfrutar, a disfrutar. Adéu. Se'n va veure amb el Bani, a Marsella, l'Anna, tu. Carai, carai. Bueno, a tothom, moltíssimes gràcies per ser partícips de la nostra crida. Hem estat encantats d'escoltar-vos i llegir tants missatges que tenien la intenció, evidentment, d'anar a veure un dels tios que en aquests moments està de moda arreu del món.
2: Hola, flasheros! Soc Debbie de Lleida, estic de camí cap a Tarragona, que me'n vaig de Bodorrio.
1: Sí.
2: I m'encantaria que em posessiu la cançó de Quevedo, de La Graciosa.
1: Sí.
2: I m'encantaria participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny. Moltes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana. Una abraçada.
1: Ho hem intentat, que és del que es tracta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Interactua.

0: Vinga, què tenim aquí?
1: Bona tarda, Freixeros. Soc l'Anna de Girona.
0: Hola, Anna.
1: Doncs res, estic fent la neteja de casa i, com sempre, amb Flash FM, que em va molt bé. I res, demanar-vos si pot ser la cançó de 5 estrelles, de My Towers.
0: Sí.
1: I a veure si puc entrar en el sorteig de les entrades per veure amb el Pani i anar amb el meu fill, que, tot i la diferència d'edat, compartim aquest gust per aquest home. Va, Fleixeros, un petó, una abraçada, bon cap de setmana.
0: Igualment, moltes gràcies. Gràcies per participar en qualsevol cas, llàstima. Bueno, aquest estiu arriba la 8a edició del Cirque Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, que sona, Omar Kurz, La Fuente, a més de Taylor Rose, RVFV, Jan Block i molts més. 24, 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cirque Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Sense cap mena de dubte, el cartell més potent. Queden poques entrades, aconsegueix la teva. Cirquefestival.org, Flash FM, emissora oficial. Marxo, senyores, senyors, serà fins demà. No, fins demà no, fins dilluns. Molt bon cap de setmana, això sí. Ens veiem al Blink Blink demà, Tardeo Jimmy's 90. Si voleu, esteu convidats a passar una bona estona divertidota, seguríssim. I avui me'n vaig regalant aquestes entrades, molt content i un pas més a prop del cel, eh? No les tenia totes jo, eh?
2: Hola, Flash FM, sóc l'Ariadna. Que podríeu posar-me la cançó Choque de la Batllal, sisplau?
0: Clar que sí.
2: Ah, també m'agradaria participar al sorteig del concert de
0: del Bad Bunny.
2: Una pregunta. On és el concert de Bad Bunny? Bueno, adéu.
0: Si tot va bé, a Marsella, eh? Ja està adjudicat, això. Apa, família, bon cap de setmana.

No esperis que soni. Demana que soni a l'Interactua. Què vols escoltar? En Domènec t'ho posa. Interactua.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: La casa comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Flash FM Andorra 93.8.

Flash FM tenim el poder del ritme. Flash! El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

0: Flash FM. Són les 10. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva Flash!

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.

0: Venezuela.
1: Maxi Flash, sesión de